0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
4: Vale. I em miro les
3: coses que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
5: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar

finalitza l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arredonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a maredadeudelmón.com.

0: Una semanita más que nos sentamos con ella para pasar un buen rato y para recordar momentos de nuestra historia personal, quizá la tuya o quizá la mía. Con ella, Alicia García, buenos días.
1: Buenos días, buen día, Miquel.
2: Buen día, Alicia.
1: ¿Qué tal, cómo esteu?
0: Ya está parlant pa hueca. Alicia, buen día.
1: ¿Qué tal, Núria?
0: Molt bé. Ella parla així, al micro.
1: Jo vull pa aquí, pa allà.
0: Ella va pa aquí, pa allà.
2: Cap aquí, cap al control.
0: Clar, mira tu, sí, mira, i com clar, que tu ja té bastant, doncs se l'olvida del micro.
2: És que et tinc davant, Núria, clar, sempre. L'Alicia està l'Alicia al costat i ha de mirar cap aquí, cap al control.
1: El Miquel només el veig un cop a la setmana, clar. Clar. I a mi m'alegra el dia, el Miquel.
0: Fixa't.
1: Quan veig el Miquel.
2: Igualment tu a nosaltres, Alicia.
0: Doncs ja veieu, aquí tenim la copla feta. Jo crec que qualsevol dia te canta una canció,
2: ha,
0: Miquel.
2: Ha passat la primavera i veig que l'Alicia continua
0: segueix,
2: igual,
0: Segueix, ella amb lo suyo. Bueno, Alicia, va, que nosotros estamos contentos de tenerte aquí y sobre todo de que hoy nos traigas una canción...
1: Alegria, alegria d'Antònia Font, una cançó molt bonica, molt alegre per començar el cap de setmana, aquest estiu tan calorós que estem tenint, doncs vinga.
0: La calor, la caloreta. La calor, la... Anem-hi.

0: Doncs amb alegria d'Antònia Font hem començat i l'Alícia segueix perquè encara té més coses a explicar.
1: Doncs sí, mira, t'he portat, Nuri, un poble molt maco, que és d'estiu, que la gent segurament aquest any anirà com cada any, i que és un, en un reportatge que es diu aquí a Espanya, un reportatge dels anys 50-60, doncs ens es parla de com era aquest poble en aquella època. Ja veuràs que és curiós.
2: Hoy se llega a Cadaqués regularmente por tierra, es decir, por la carretera. De este pueblo puede decirse lo mismo que de las mujeres bellas, que no tiene espalda. Tanta es la armonía con que dispusieron planos y volúmenes quienes siglo tras siglo edificaron la villa. Pero Cadaqués fue desde siempre un pueblo del mar. Su litoral está formado de entrantes y salientes que configuran sus diversos puertos o playas al fondo de su profunda bahía. Las fachadas se asoman a las aguas, tranquilas o agitadas según el humor cambiante de los vientos que soplan.

0: amic que feu és malgastar. Imagineu-vos una xeta. Deixar l'aixeta oberta és com no saber dir no en algunes ocasions. L'únic que feu és malgastar el vostre esforç.
1: Dir no és molt senzill, tan sols són dues lletres. I tot i això, hi ha situacions en què se'ns fa molt difícil i acabem dient sí quan voldríem haver dit no. Avui al Bricolatge Emocional aprendrem com dir no sense sentir-nos malament. I ho farem seguint aquests tres passos.
0: Amb assertivitat. Pagant un preu. Treballant l'autoestima.
2: Dir que no suposa conflicte, tensió, confrontació.
3: Trenques il·lusions, trenques expectatives, i probablement aquest és l'element que hauríem de canviar entre tots. El no pot ser molt constructiu, molt més constructiu que un sí.
4: I això ens passa perquè no se'ns ha explicat que una cosa és dir que no a una proposta, que quan tu dius no, no vull això, no estàs dient no a la persona.
5: No.
6: Well, thanks for asking me, but no.
2: I en veritat la millor opció és poder dir sí quan és sí i poder dir no quan és no.
7: Que un directiu marxés en un moment que costa trobar gent que vulguin ser directius en aquestes entitats, doncs no era... Llavors aquest se'n va, quin exemple és pels altres, i potser altra gent no ho va entendre, no? Molts companys van pensar que m'havia trastocat. Estàs fent? O sigui, com vols deixar això després de tants anys? Jo els deia, jo estic convençut del que vaig a fer, no? Ara ho puc explicar, quasi 4 anys després, ara veuen que ho vaig encertar. En el seu moment vaig dir no, i ara porto una vida més autèntica i, per tant, més feliç.
8: Jo, amb els anys, he anat aprenent a dir que no, però no tant com m'agradaria. A mi em costa dir no. Em costa menys que no pas em costava quan era jove, que llavors sí que era un inútil total, no sabia dir no. Però així tot, no sóc capaç de dir no a tantes coses com voldria. Jo voldria dir que no a tot allò que no m'interessa sense cap problema, però a la gent li costa molt escoltar.
1: En el nostre procés de creixement, des que som petits, hi ha dos moments en què dir no adquireix una dimensió molt important. Al voltant dels 2-3 anys, quan es comença a sentir la pròpia autonomia respecte als pares, els nens utilitzen el no en qualsevol moment. És l'època en què comencen a formar una voluntat pròpia i, per demostrar la seva autonomia respecte als pares, responen
5: no
1: a tot el que els diuen. Hi ha un altre moment en què l'oposició amb l'entorn es fa molt visible, l'adolescència. A partir dels 12 anys, deixem de ser nens i comença el canvi que ens convertirà en adults. És un moment en què es delimita la nostra personalitat envers els pares i la família i l'oposició es fa molt evident.
9: No.
10: Bricolatge emocional, una proposta molt interessant. No sé en quin any TV3 va oferir aquesta proposta, però la veritat és que el programa és interessant, no?
11: Doncs el programa Bricolatge emocional... Bueno, és que no em surt...
10: Bricolatge emocional.
11: Emocional és un programa ja de fa molts anys. Va començar a finals dels anys 90. Et diria que quasi ve cap allà al 1996. I bé, és un programa de TV3, que va també del 33.cat, i està molt bé. Encara, de fet, continua en actiu. Continua en actiu, sí, està... És... Parla de les emocions, parla dels problemes
10: d'adolescents.
11: Sí, sí. I és un programa que m'agrada perquè són d'aquells que s'han de veure, no? Perquè t'ensenyen coses i, o t'ajuden també, no? En un moment donat que tinguis un problema emocional.
10: Doncs vinga, ja sabeu, Bricolatge emocional. Anem a la publicitat.
12: Dreambox, tu tienda de videojuegos e internet en Montornès, patrocina... El torneo nacional de Tekken Tag Tournament de PlayStation 2, el día 31 de marzo en el Teatro Municipal de Montornés. Primer premio, consola PlayStation 2 más memory card, valorado en 100.000 pesetas. Segundo premio, 2 juegos a elegir. Inscripciones en Dreambox o el mismo día en el Teatro Municipal. Dreambox, calle Blas Infante número 6, junto a Plaza de la Fuente. Teléfono 93-568-6037. Dreambox.
10: Yo ni me acuerdo de esto. ¿Esto en qué año será?
11: Pues és antigua, ¿verdad?
5: Molt, molt antic, sí. Jo crec que a finals dels 90, principis del 2000.
11: Sí, és una joyita de la publicidad cuando se hacía publicidad en Radio Montornès.
10: Pues sí, mira. Y has traído, no hay uno sin dos, has traído otro.
11: Bueno, el que pone el Miquel siempre, que es el que nos... Este era un regalito y ahora vamos con el que estamos acostumbrados, que el Miquel nos hace esa selección, mira.
0: Pues ya está a la venta Casa Latina volumen 2. El recopilatorio dance con más clase.
10: Casa Latina. Bueno, pues un recopilatorio de música. ¿Y de la publicidad a dónde nos vamos?
11: Es que esto es muy gracioso, Nuri.
10: ¿Ah, sí?
11: Sí, te traigo a Paco León. Paco León,
10: hombre,
11: casi.
10: Sí, entiendo tu risa. Paco León.
11: Entonces, Paco León hacía un programa de humor en Antena 3.
10: Homo Zapping.
11: Homo Zapping. Paco León, imitando a la Esther Revuelta en un programa que hacía ella de cine. Pues vamos a ver lo divertido que es. Escúchalo, te vas a reír.
9: El próximo jueves tendremos en escenas de cartelera la película titulada Spider-Man. Bueno, el hombre araña, ¿no? Como vulgarmente todo el mundo lo conoce. Esto es una secuela del antiguo Spider-Man y esta vez es Spider-Man 2, Batman 0. Trata, es una película de cierta ficción y trata sobre la historia de un muchacho que está haciendo un experimento y de momento le pica una araña, ¿sabes? Eso le puede haber pasado a cualquiera. Pues imagínate tú que estás allí y te pica, en vez de una araña, te pica una avispa. Y sería Avisperman. No, no, pues sería Avisperman, ¿no? Tendría los poderes porque, claro, de la araña ha cogido la fuerza y las telarañas que le salen de las manos. De la avispa, pues tendría que matar a los malos pues, con el culo, con el aguijón me vengo a referir, ¿sabes? ¿Un caracol? Pues le podría haber picado un caracol y sería Carol Coleman, ¿no? Porque el caracol es un animal muy saborío para ser superhéroe porque con la baba que hace, ¿no? No, no puede hacer... Los caracoles pican. Los caracoles no pican, los caracoles tienen boca. Pero bueno, esto es Spider-Man 2, no se la pierdan.
10: Bueno, el humor característico de Paco León, que allá donde va, triunfa.
11: Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Yo es uno de los actores y humorísticos que más me gustan, ¿no?
10: De hecho, en Homo Zapping iba incluso disfrazado de señora, de mujer, ¿no?
11: Sí,
10: parecía una jovencita.
11: Está de la Raquel, de la Raquel. Revuelta, sí, sí que sí. Hacía un programa de cine.
10: Y la imitaba con el atrecho y todo, vamos.
11: Sí, además,
10: iba.
11: Raquel Revuelta encantada porque una vez salió entrevistándola.
10: Que hay que tomarse estas imitaciones
11: y decía
10: bien.
11: Decía que ella estaba encantada con que Paco León hiciera estos sketches, ¿no? Muy bien, es que lo hace muy bien y es para recordarlo, la verdad es que sí.
10: Pues nada, llegamos ya al final y ¿me quieres decir algo?
11: Bueno, que et porto una cançoneta, Núria, del teu nom, Núria, per tu.
10: Mira.
11: Ai, mi Nuri.
10: Jo tota la vida pensant, ostres, tothom té cançó menys les Núries. I va arribar als Pets i ens vam fer aquesta cançó.
11: Núria.
10: Moltes gràcies, Alicia.
11: A tu. Que vagi tot molt bé, Miquel.
10: Bon cap de setmana.
5: Bon cap de setmana, Alicia.
11: Igualment, adeu.
10: Adeu, adeu.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Historietes.
2: Any rere any, quan arribem a finals de febrer, els cinèfils tenen una cita obligada amb una de les gales més seguides del món. Una cerimònia que mou milions de dòlars i que, teòricament, ha de premiar els que millor ho han fet de la indústria cinematogràfica. S'encadenen ja més de 80 edicions des que Hollywood van decidir que calia crear una estatueta daurada de poc més de 30 centímetres de llarg per fer encara més gran l'espectacle del cinema. Avui, a les historietes, els Premis Òscar. Els Premis Òscar són els premis cinematogràfics que cada any lliura l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Los Angeles, a Califòrnia, al bressol de Hollywood. És una organització que es va fundar l'any 1927, quan el cinema començava a ser una indústria de masses, amb l'objectiu d'elevar la qualitat cultural i tècnica en la realització professional de pel·lícules. Primer van fer l'Acadèmia i aleshores calia fer uns premis. La feina la van encarregar a Jedrick Gibbons, director artístic de la Metro-Goldwyn-Mayer, que va fer un esbós de la famosa figureta. L'escultor nord-americà George Stanley va acabar de donar-li forma esculpint una estatueta de 34,3 centímetres d'alt i 4 quilograms de pes, feta en bronze i banyada en or. Presenta un home despullat amb una espasa sobre un rotllo de pel·lícula amb 5 radis. Cada radi simbolitza una de les 5 branques originals de l'Acadèmia: actors, guionistes, directors, productors i tècnics. I aquí ve l'anècdota. Quan l'aleshores bibliotecària de l'Acadèmia, Margaret Herrick, va veure la figura, va exclamar: «Guaita, si sembla el meu oncle Òscar!» I aquesta és la història del bateig de l'Òscar, un premi que mouria masses. Oh, okay.

La primera cerimònia de lliurament dels Premis de l'Acadèmia, o els Premis Òscar, es va dur a terme a Los Angeles al maig del 1929. Val a dir que va ser una cerimònia sense gaire màgia, doncs els noms dels guanyadors ja es coneixien des del febrer. La Melodia de Broadway va ser la primera millor pel·lícula. En un principi, al concurs s'hi presentaven només les pel·lícules estrenades a Los Angeles des de l'1 d'agost fins al 31 de juliol de l'any anterior a la cerimònia de lliurament. Per als premis del 1933, es va acordar prolongar el termini d'estrena fins al 31 de desembre del 1932, una data que es manté des d'aleshores. Així doncs, des del 34, els Oscar opten les pel·lícules estrenades als Estats Units durant tot l'any anterior. La seu sempre ha estat Los Angeles, però el recinte ha anat canviant. Fins al 2010, havia tingut lloc 25 vegades al Dorothy Chandler Pavilion, 10 al Shrine Auditorium, 10 també al Kodak Theater, on es fa actualment, 8 vegades a l'Hotel Biltmore i a l'Auditori de Santa Mònica, 6 a l'Hotel Ambassador, 3 vegades al Grauman Chinese Theater i una al Hollywood Roosevelt Hotel, on es va celebrar per primera vegada la gala de lliurament dels Oscars.

L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques està formada per més de 6.000 acadèmics de diferents disciplines en el món del cinema. Actors, guionistes, productors, directors... Ells són els que voten els Premis Òscar. La votació, un procés hermètic gairebé comparable a la tria d'un nou papa, es fa en dues etapes. En un primer moment, els acadèmics voten quines pel·lícules seran les nominades a cada categoria i ho fan segons la seva especialitat. Els actors voten actors, els guionistes a guionistes i així anar fent. Un cop s'han escollit els nominats, 5 en cada categoria i 10 per millor pel·lícula, tots els acadèmics voten totes les categories. I d'aquí en surt un sobret segellat controlat per una prestigiosa firma auditora que va directe a la cerimònia. Els primers lliuraments es van escoltar per ràdio, però només una hora. A partir de l'any 44 es va retransmetre tota la cerimònia per via hertziana, fins que el 1953 van començar les emissions televisives. Des d'aleshores, la gala dels Oscars s'ha convertit en un dels esdeveniments més populars de l'any, amb una audiència milionària arreu del planeta. Les categories que formen els Oscars han anat variant al llarg de la història. Actualment n'hi ha 24. Ara i sempre, però, podem definir les més importants, els premis grossos. Millor guió original, millor actriu i actor secundari, millor actor i actriu protagonista, millor direcció i millor pel·lícula, el premi més gros de tots. Hi ha 3 films empatats a palmarès, amb 11 Oscars cadascun. Ben-Hur, Titanic i El senyor dels anells, El retorn del rei. Dues pel·lícules es van quedar a les portes de la primera posició amb 10 premis cadascuna, Lo que el viento se llevó i West Side Story.

0: Walt Disney és qui més pot presumir de premis, allà on vulgui que el tinguin congelat, amb 26 estatuetes de diferents categories. John Ford és el director amb més Oscar, 4, seguit de prop per Francis Ford Coppola i Steven Spielberg. Jack Nicholson, amb 3 premis, és l'actor més oscaritzat, i Catherine Hepburn, l'actriu que més vegades ha pujat a l'escenari a recollir un Oscar, doncs l'ha guanyat en 4 ocasions. Sempre hi haurà, esclar, temps per polemitzar i per debatre si els Oscars són premis justos o estan condicionats per la indústria. Podem pensar com és possible que Ciudadano Kane només tingui un Oscar, o com pot ser que pel·lícules discretes, que no han transcendit gens ni mica, arrasessin en el seu dia. Però tota aquesta discussió, sens dubte, ja seria una altra historieta.
1: And the Oscar goes to...
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La mejor música en Radio Montornès.

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Radio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar. En Radio Montornès.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

suau com mocador de fil, com un petó de nen de maig, com xiu-xiueig secret, com avança la serp, com cau la neu, com carícia de vell.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
4: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
5: Ràdio Montornès,

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: de nens podrits per tots els estats.
1: Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Els nens es mutilaven els uns als altres i els postres es fonien

I ara per tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre esdevé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en runes!

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

Que quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, bon dissabte 27 de juny de 2026. A punt d'acomiadar, de fet, aquest és el darrer cap de setmana del mes de juny. I nosaltres aquí tornem a trobar-nos, com és habitual, el Miquel Zafra i la Núria Catxan. Bon dia, Montornès. Doncs en aquest matí de dissabte, com és habitual, us acompanyarem fins a les 12 del migdia i aprofitarem alguns dels recursos que us hem ofert al llarg de la setmana, mitjançant les mañanes de Ràdio Montornès. Ja sabeu que al llarg d'aquests dies laborables hem tingut la sort de poder parlar amb moltes persones i això és el que fem, un recull dels millors moments d'aquesta setmana. Però abans de res, bon dia, Miquel.
2: Oh, bon dia, Núria. Bon dissabte a tothom. Com esteu?
1: Doncs amb molta calor. Jo ja no sé què ficar-me o què treure'm per...
2: A la platja, directament. A la platja. I ara que hi ha aparells ja que suporten la humitat, l'aigua, que són resistents a l'aigua, podem portar una ràdio també per escoltar-la
1: a l'aigua, estem a l'aigua. Dins l'aigua. Mira, una meravella. Doncs ja sabeu. Mira, jo estic amb el...
2: Amb el bànol.
1: Amb el bànol, aprofitant, perquè és veritat que s'escolta estrany, però és que fa tanta calor que un ja no sap on ficar-se o què posar-se o què treure's o què prendre. Aigua, aigua, que no estigui molt freda, que acostumem a beure coses fredes i això al nostre organisme li pot produir un col·lapse. Llavors hem d'anar amb molt de cuidado amb aquests contrastos que podem oferir. La temperatura del cos puja molt amb la calor i si fiquem coses molt fredes, doncs podem tenir allò un col·lapse, no? Un susto, un sustillo. Vinga, ja estem aquí, Miquel, preparats, sí?
2: Preparats, sí, per escoltar els millors moments que ens ha deixat aquesta setmana, que com tu dius, una setmana que hem tingut dos meitats, perquè sí. Dimecres va ser festiu, però això no vol dir que no tinguem material com per poder gaudir dels millors moments.
1: Doncs sí, de fet, hem fet una tria. No hi seran tots, però sí els més importants. Per exemple, fa uns dies que s'ha presentat la deixalleria nova de Montornès. Les obres van començar al maig de 2024 i van finalitzar a l'abril de 2025. Jo vull que sapigueu que s'han fet reformes i per això escoltarem aquesta notícia. Jo crec que és prou interessant. La Bet Quadrades, com sempre, ens ha fet receptes de cuina i ens ha deixat una crema d'espàrrecs blancs amb escolpinyes. És una crema freda que podria ser doncs un plat extraordinari si, això sí, agafem unes escolpinyes bones. No agafeu d'aquelles que porten terra perquè si no aquest plat no quedarà lluït. Han de ser una mica especials les escolpinyes, però de veritat que és una crema fresca boníssima. I després se'ns farà un pesto a mojaldre, una meravella també per degustar, us ho dic de veritat. De la cuina a les ofertes laborals i les formacions. La tècnica de la OPEC, la tècnica d'intermediació laboral, Àngel Rial, ens porta ofertes laborals. I avui tenim festa, avui dissabte 27 de juny, cap a les 7 de la tarda, perquè l'Associació de Veïns i Veïnes del Centre de Montornès doncs celebra el seu 15è aniversari. Doncs si voleu gaudir de les activitats d'un sopar a la fresca i de música amb la Melanie K, doncs avui és el dia, a partir de les 7 de la tarda, allà a la plaça Joan Miró. Gaudim de la proposta de l'associació a la fresca. I les coses d'Alícia, que no pot faltar, la nostra companya Alícia García, que ens ha deixat també uns moments per recordar la nostra infantesa. Us haig de dir que avui és el Dia Mundial de les Microempreses i de les Petites i Mitjanes Empreses. Sabeu, busqueu informació, si teniu una petita o mitjana empresa, potser és un dia a celebrar. I també és el Dia Internacional de la Sordceguesa. Sabeu que ser sord i sec doncs també es pot produir, i doncs avui se celebra el Dia Internacional de la Sord Ceguesa amb l'objectiu de visibilitzar a totes aquestes persones que a tot el món presenten aquesta discapacitat. És el Dia Mundial de la Microbioma, el Dia Mundial dels Barrufets i la Setmana Mundial de l'Al·lèrgia. Avui, dissabte 27 de juny, és Sant Ladislao, Zoila, Zoilo, Cirilo, Alejandría y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. O sea que la Socorro, avui, també celebren el Dia del seu Sant. Felicitats a tots, a totes, que tingueu un bon dia, i felicitats a totes les persones que estiguin d'aniversari i que avui celebrin a casa doncs, aquest dia o qualsevol festivitat. Per molts anys, i nosaltres comencem a escoltar el contingut a través dels 91.2 de la FM, a través de l'app de la TDT i de la ràdio.montornès.cat. Ja sabeu que a la nit ens trobareu al territori nocturn de 1 a 3 de la matinada. Aquí estem, a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
1: I del temps a la farmàcia de Guàrdia. Avui dissabte i demà diumenge la farmàcia que romandrà a la vostra disposició és la farmàcia de la Bòbila, que la trobareu al carrer Major 55 a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència recordeu 112 o al telèfon d'emergències de la policia local 93572 1110.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les mañanes, amb Núria Catxán i Miquel Zafra.
6: Com dèiem, fa uns dies que s'ha presentat la nova deixalleria de Montornès. Les obres van començar al maig de 2024 i van finalitzar a l'abril de 2025. Els treballs han permès incorporar, entre d'altres, el Centre de Valorització de Residus Voluminosos del Servei Comarcal de Deixalleries, un espai que permet reciclar per separar cada part dels voluminosos, com la fusta, el metall i els plàstics. També s'ha fet un cobert per residus com l'oli, aparells elèctrics i electrodomèstics, també matalassos, així com un mòdul de descontaminació d'amiant. També s'ha fet una botiga de segona mà seguint el projecte Renova. Escoltem el president del Consorci de Residus del Vallès Oriental, Pere Rodríguez.
7: On s'aprofiten tots aquests materials que arriben a la deixalleria o que es recullen al carrer i que poden ser reaprofitats, una mica amb la voluntat de que tinguin una segona vida, i a més dona feina a entitats del tercer sector i per tant a persones amb dificultat d'inserció laboral o dificultat d'inserció, i per tant el projecte de Renova té un doble valor: recuperar productes i donar oportunitats de feina. D'altra banda, hi ha tota la part de renovació de les instal·lacions de recollida de residus especials. La deixalleria de Montornès tindrà un espai específic pel tractament, recollida i tractament d'amiant, que justament ahir s'aprovava la nova llei d'amiant i cada cop és una cosa que preocupa més els ciutadans, i per tant Montornès la tindrà, però també en tindrem d'altres a la comarca, perquè també crec que des de la xarxa de deixalleries públiques hem d'oferir aquest servei al ciutadà. També com a deixalleria hi ha dos espais de voluminosos, un destinat a la ciutadania, on poden portar mobles o els voluminosos que tinguin a casa, i també pels propis ajuntaments, no? L'Ajuntament de Montornès o els ajuntaments del voltant poden fer servir aquesta instal·lació per portar els voluminosos que generen com a ajuntament, i aquí seran desballestats i tractats. I finalment una part de sensibilització i formació adreçada sobretot als centres escolars perquè puguin tenir un espai en el que portar els seus alumnes i explicar com funciona el cicle de residus, per explicar que els residus cada cop menys són un residu i cada cop més són un recurs. Són una matèria primera que serveix, és la matèria primera d'una nova indústria, un nou sector econòmic que neix arran de l'economia circular i de l'aprofitament dels residus.
6: El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, ha afirmat que és una deixalleria pionera a Catalunya i ha parlat de com hem d'evolucionar cap a la reutilització.
8: Aquesta és de les primeres que a Catalunya està agafant aquest nou model. I en aquesta n'hi ha algunes altres que en aquest moment també s'estan transformant, però aquesta, tal com està i amb història, jo crec que és de les més innovadores que en aquest moment tenim a Catalunya. L'objectiu, el que seria, ara en aquest moment, la part petita és la part de reutilització. El que esperaríem tots és que d'aquí uns anys haguéssim capgirat i la part grossa fos la part de reutilització i la part petita fos la part de residus. Tenim un problema a Europa que no tenim materials. Moltes de les matèries primeres ens venen de fora, llavors el que hem de fer és reaprofitar. Hem de tornar una mica a fer com feien els nostres avis, que és no llençar res, tot el que es pugui aprofitar, aprofitar-ho.
6: A més de les actuacions que escoltàvem, també s'han fet millores a la xarxa de sanejament, de l'abastiment d'aigua, electricitat i enllumenat, així com la protecció contra incendis a la xarxa de presa de terra i en xarxa de telecomunicacions. El president del Consorci de Residus del Vallès Oriental, Pere Rodríguez, ha qualificat d'exemplar la deixalleria i ha valorat com les instal·lacions s'adapten a les necessitats de la ciutadania.
7: El consorci representa la posada en valor d'un nou model de deixalleria més amable, més preparada per rebre la gent i més lligada als nous sistemes de recollida de residus, i per tant doncs, més lligada al que la gent necessita per poder dipositar els seus residus de manera responsable. És una deixalleria, crec que exemplar, ens serviria de model per poder exportar a molts altres municipis, a la xarxa de 25 deixalleries que tenim a la comarca, i per tant jo crec que només, encara que només sigui per veure-la, val la pena venir.
6: L'alcalde José Montero ha remarcat com la deixalleria és un bon complement del canvi de modalitat de contenidors que s'està fent al poble.
1: Ens coincideix aquesta presentació amb l'impuls de la nova modalitat de recollida amb els contenidors tancats, que comencem ja, i això fa que és un bon complement, perquè amb tota l'explicació i la sensibilització hem informat a la ciutadania de que bona part dels materials que han de recollir han de venir aquí, també la deixadoria mòbil. Per tant, és un bon moment, jo crec que anirà bé tot aquest canvi de modalitat, i per tant donem una empenta a la recollida selectiva i a la sensibilització. Estimulem una experiència positiva d'aquesta acció, no? I l'incorporem als hàbits quotidians, perquè a més aquí també s'aconsegueixen les bonificacions de la taxa i per tant es complementa amb la recollida amb els contenidors. Al final és que a casa hem d'endreçar i després tenir aquest petit esforç, no?, de distribuir els residus.
6: Les obres han suposat una despesa de prop d'€1.400.000, dels quals l'Agència de Residus de Catalunya ha subvencionat 995.000. L'horari d'obertura de la deixalleria és de dimarts a diumenge. Els dimarts obre per la tarda de 4 a 7, mentre que de dimecres a divendres també de dos quarts de deu a dos quarts de dues del migdia trobarem oberta. El dissabte obre de 9 del matí a 3 de la tarda i diumenge de 9 a dos quarts de 3.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Para los atrevidos.
6: What's with lightning?
5: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
7: Esta fiesta no termina.
5: Nostálgicos.
8: Está pensando en ti.
5: Repetidores.
9: Repetimos.
5: Tímidos. Bailones.
10: Bailando.
5: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
11: EGB FM con Valen del Olmo.
5: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
12: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
13: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
12: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
13: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
12: El teu gest ho canvia tot.
13: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
12: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: «Tot el que sé, ho he après a Horta». Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale.
2: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
5: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
5: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
10: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: De 10 a 12, edició cap de setmana de les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Avui arriba a les Mañanes des del Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament l'Àngels Rial, ja sabeu que és la tècnica d'intermediació laboral, i ens visita dos cops al mes. Aquesta és la segona edició del mes de juny i anem a repassar, com sempre, les ofertes laborals. Bon dia i benvinguda, Àngels.
3: Bon dia.
2: Què tal?
3: Molt bé, aquí.
2: Aquí estem de nou, no? Sí, amb algunes ofertes.
3: Doncs sí, vinga.
2: Comencem?
3: Comencem.
2: Endavant.
3: Mira, una empresa que es dedica a la fabricació i comercialització de filferros d'acer galvanitzat està buscant un operari o operària per fer les següents tasques: alimentació i supervisió de màquines automàtiques, manipulació de bobines, materials metàl·lics o components amb pesos puntuals fins a 20 quilos i suport en tasques de càrrega i descàrrega. També control de qualitat en línia de producció, realitzant mesures, verificacions visuals i controls dimensionals amb instruments de precisió. Registre introducció de dades o codis en pantalla tòtem digital, assegurant la traçabilitat del producte, i utilització de pont, grua i carretó elevador per al moviment de materials. Si no disposa de la formació per portar aquest tipus de maquinària, l'empresa li proporcionarà la capacitació. Val? L'horari, en aquest cas, seria de dilluns a diumenge, matí, tarda, nit, és el torn americà. Val? Mm-hmm.
2: Una altra oferta?
3: Sí, en aquest cas és una empresa que es dedica a la fabricació i distribució de productes farmacèutics, busca maquinistes qualificats i tècnics de manteniment per fer tasques de control i ajust de paràmetres de màquina, manteniments, reparacions mecàniques, neteja de maquinària, etc. En aquest cas, l'horari és de dilluns a divendres, rotatius matí, tarda, nit, o si no, també busca operaris només pels caps de setmana i festius. Val? Requisits, en aquest cas, sí que són, ha de tenir un cicle de grau mig o superior de l'àmbit tècnic, mecànic, electromecànica, electricitat, automatització o robòtica o producció mecanitzada d'aquesta línia. O similar, o si té un curs d'aquests del SOC, també professionalitzador, també. Vale, val?
2: Molt bé.
3: Doncs ja està.
2: Una altra oferta?
3: Sí. Una empresa de serveis busca un netejador o netejadora per fer suplències d'estiu fins al 30 de setembre. Seria començar ara fins al 30 de setembre. Ha de tenir cotxe obligatori per anar a oficines i fàbriques. L'horari és des de les 7 del matí, 35 hores setmanals.
2: I anem amb la darrera oferta que ens porta avui Àngels.
3: Sí, també es busquen treballadors, treballadores familiars per dur a terme activitats relacionades amb l'atenció directa a les persones. Acompanyament en l'alimentació, supervisió de la medicació i activitats relacionades amb la llar. Bueno, doncs un treballador o treballadora familiar per, també pel municipi.

0: passem ara a les formacions i ja sabeu que contínuament es fan diferents tipus de formacions. Anem a veure què ens oferten ara.
1: Sí, aquest mes de juny tenim la formació d'Assagem l'entrevista de feina actual de manera presencial i virtual. Val? Aquest és el mes de juny, però de cara al setembre us recordem que tenim com construir un perfil professional efectiu i desenvolupar proposta de valor personal. Aquest dura 5 dies, el que he dit del juny en dura un dia i aquest de cara al setembre ja dura 5 dies. Després tenim un altre, que és competències comunicatives i relacionals en entrevistes de feina exitoses. I aquest dura també 4 dies. També és de cara a l'octubre. I el setembre també n'hi ha un altre, que és com reinventar-se laboralment després d'emigrar. Val? Aquest també és molt interessant, és de 3 dies.
0: 3 dies.
1: Sí. I bueno, també tenim previst fer un altre curs de carretoner de cara al setembre.
0: La fórmula per contactar amb el departament és...
1: Sí, de manera presencial, cada dia de 9 a 2 podeu venir i demanar cita. També ho podeu fer per telèfon, podeu trucar tant al telèfon de l'Ajuntament com al que tenim nosaltres, que és el 93 566 7004, i demanar cita per telèfon. També ho podeu fer a través de la web de l'Ajuntament. Hi ha un apartat que és el nostre, de promoció econòmica i comerç, que hi ha en les ofertes de feina, les ofertes de formació, i allà trobareu un formulari també que us podeu posar en contacte amb nosaltres i us atenem de seguida. Tot això de dilluns a divendres de 9 a 2.
0: Ho deixem aquí, fins la propera, no?
1: Fins la propera,
0: no?
1: Fins aviat. Sí,
0: gràcies.
1: Sí.
2: Las mañanas de Radio Montornès.
3: Estàs escoltant Radio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
9: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
2: Hola, molt bé.
1: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
2: Perquè ens han fet així, perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
1: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
2: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida. Perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes, et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
1: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
2: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples, que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc ens va complicant.
1: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
2: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient i després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
1: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no?, amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
2: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no?, que mira, jo quan em parlen de quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sé un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor. Perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, doncs no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
1: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí, no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme. Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
2: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido. I parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer. No? Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El Zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resigna't. No, no. És deixa de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
1: Alexis, abans d'acabar, sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
2: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
1: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui n'hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
2: De res, un plaer.
3: Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana.
4: Un any més hem convidat a l'Associació de Veïns i Veïnes del Centre de Montornès per parlar de la seva revetlla de Sant Pere i la festa aniversari de l'associació. Avui tenim amb nosaltres a la Montse García. Bon dia, Montse.
5: Bon dia.
4: I al Salvador Miralles. Salvador, bon dia.
6: Bon dia.
4: Què tal, com esteu?
5: Bé, doncs mira, preparant ja tot la revetlla pel proper dissabte.
4: Doncs aprofitarem que tenim revetlla de Sant Pere, que això no passava, i un munt d'activitats que heu organitzat. No sé com porteu la logística a aquestes altures, però expliqueu-me com va el tema.
5: Doncs mira, a tope. El que tu dius, preparant-lo tot, avui de fet ja anirem a comprar tot el que és el tema del servei de bar, perquè com cada any, doncs, és el de sempre, eh? Hi haurà un servei de bar per sopar a la fresca amb unes taules muntades. Com sempre, hi haurà entrepans de botifarra i begudes a preus populars. Qui vulgui baixar-se al sopar, doncs també s'ho podrà baixar tranquil·lament i seure allà amb nosaltres. I abans, i això serà més o menys a partir de les 9:30, 10. Abans, a les 7, com sempre, hi haurà l'espectacle infantil pels més petits.
4: Allà, a la Joan Miró?
5: Sí, a la Joan Miró, a partir de les 7 de la tarda, començarem amb l'espectacle pels més petits i quan acabem, que serà el 9:15, doncs obrirem el servei de bar per qui vulgui sopar aquest entrepans de botifarra típics de la nostra festa i tindrà el servei de begudes a preus populars. I torno a dir, qui vulgui baixar-se al sopar en Carmanyola també pot. I llavors podrà gaudir del ball que farem després, que aquest any tenim una petita sorpresa.
4: Sí, la veritat és que crec que heu preparat una proposta diferent. Diferent. No sé si la sorpresa es pot dir o... Sí?
6: Sí.
4: Sí.
5: Sí. Sí.
4: Va, qui me l'explica?
6: Millor que te l'expliqui, ja no ho sé.
5: No, mira, normalment fins ara havíem portat una orquestra o havíem portat un discjòquei, però aquest any ens ha sortit l'oportunitat de poder portar talent montornesenc. Llavors, aquest any comptarem amb la presència de la Melanica, que és una cantant d'aquí de Montornès i serà doncs la que farà les interpretacions, la que cantarà a la festa, no?
4: Tota la festa estarà cantant ella?
5: Sí, sí.
4: Acompanyada sí, sí. Per músics o com us ho farà?
6: Sí, venen músics, ve una parella de músics, a més, hi haurà llums, també estarà molt bé. Crec que al poble ens agradarà molt tindre un artista del poble cantant en el poble.
4: Doncs haurem de preparar-nos per aquesta gran festa que organitza un any més l'Associació de Veïns i Veïnes de Montornès. Hi ha molta gent treballant aquesta revetlla?
5: Sí, sí, com sempre, són els de sempre, al voltant de... o sigui, entre gent que munta les taules i organitza tot, les compres, tot, podem ser tranquil·lament al voltant d'entre 10-15 persones. Home, tenen en compte que per poder fer una festa així hem de mobilitzar gent. O sigui, jo dintre d'aquesta quantitat compro el que va comprar les begudes, el que encarrega les botifarres, clar, el que prepararà els bocates, els que estaran a la caixa, a la barra, vull dir...
4: Hi ha gent, no?
5: Hi ha gent. No, no, a part, si volem que surti la festa com cada any, hem de mobilitzar gent perquè pugui venir la gent del poble a gaudir i que estiguin contents.
4: Doncs ho tenim a tocar el proper dia 27. Ja sabeu, estem a juny. Vol dir que aquest cap de setmana, després de la revetlla de Sant Joan, de Montornès Nord, dissabte, no fa falta anar massa lluny, perquè a la plaça Joan Miró tenim oportunitat de gaudir d'aquesta festa que organitza un any més l'associació de Montornès, l'associació de veïns i veïnes de Montornès Centre. Oportunitat de passar a la fresca amb aquesta calor que estem patint aquests dies, que estem a una onada de calor brutal, que no podem dormir perquè no hi ha manera de dormir. Doncs sortim al carrer, gaudim una mica a la fresca i aprofitem per sopar amb altres veïns i ballar una mica, no?
5: Sí, sí, d'això es tracta. D'això es tracta, no? Si no pots amb el teu enemic, uneix-te. I si a sobre tu passes bé, doncs oli amb un llum.
4: Ja està fet, no? No ens quedaria més que convidar a tothom que vulgui apropar-se, perquè, de fet, és una proposta gratuïta per qualsevol veí, veïna, no fa falta que siguin del centre de Montornès.
6: No. Nosaltres la festa la muntem per tot el poble de Montornès, que hi ha qui això ho té confós, i es creu que només muntem la festa pel que és el barri, el que és la plaça, la Font i Rodalies. No, la intenció és fer una festa popular per tot el poble de Montornès, perquè el nostre àmbit d'actuació, diguin el que diguin, és tot el poble de Montornès del Vallès.
4: Clar, quan es fan activitats, tot i que sou una associació que representa els veïns i veïnes del centre de Montornès, vosaltres quan feu activitats voleu que tothom de Montornès s'apropi i gaudeixi d'aquesta festa, no? Perquè al final, si tenim espectacle infantil per canalla i tenim ball per gent gran, doncs és una bona oportunitat per apropar-se i gaudir de la festa.
5: No, evidentment, o sigui, encara que ens diguem del centre, el que es tracta és de fer germanor entre tots els veïns i veïnes del poble. Per tant, és obert a tothom, és igual si venen del polígon, de, jo què sé, del centre o de la bòbila. Uh-huh. Tots seran, tots i totes seran benvinguts.
4: Doncs venga, tothom convidat aquest dissabte per celebrar la revetlla de Sant Pere aquí a la plaça Joan Miró. Montse García, gràcies com sempre per venir, i també al Salvador Miralles.
5: Bueno, i moltes gràcies a tu per convidar-nos.
4: Encantada, que vagi molt bé.
5: Gràcies.
4: Ens veiem a la revetlla.
0: Les mañanas de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
2: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
3: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
8: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Una semanita más que nos sentamos con ella para pasar un buen rato y para recordar momentos de nuestra historia personal, quizá la tuya o quizá la mía. Con ella, Alicia García, buenos días.
1: Buenos días, buen día, Miquel.
2: Oh, buen día, Alicia.
1: ¿Qué tal, cómo esteu?
0: Ya está parlant pa hueca. Alicia, buen día.
1: ¿Qué tal, Núria?
0: Molt bé. Ella parla així, al micro.
1: Jo vull pa aquí, pa allà.
0: Ella va pa aquí, pa allà.
2: Aquí, cap al
0: control. Clar, mira tu, i com que amb tu ja té bastant, doncs se l'olvida del micro.
2: Et puc tinc davant, Núria.
0: Clar.
2: L'Alicia està a l'acostat i ha de mirar cap aquí, cap al control.
1: El Miquel només el veig un cop a la setmana, clar. I a mi m'alegra el dia, el Miquel.
0: Fixa't.
1: Quan veig
2: igualment,
1: el Miquel.
2: Igualment tu a nosaltres, Alicia.
0: Doncs ja veieu, aquí tenim la copla feta. Jo crec que qualsevol dia te canta una canció,
2: ha,
0: Miquel.
2: Ha passat la primavera i veig que l'Alicia continua.
0: Segueix,
2: igual,
0: segueix, ella amb lo suyo. Bueno, Alicia, va, que nosotros estamos contentos de tenerte aquí y sobre todo de que hoy nos traigas una canción...
1: Alegria, alegria, d'Antònia Font, una cançó molt bonica, molt alegre per començar el cap de setmana, aquest estiu tan calorós que estem tenint, doncs vinga.
0: La calor, la caloreta, anem-hi.

0: Doncs amb alegria d'Antònia Font hem començat i l'Alícia segueix perquè encara té més coses a explicar.
1: Doncs sí, mira, t'he portat, Nuri, un poble molt maco, que és d'estiu, que la gent segurament aquest any anirà com cada any, i que és un, en un reportatge que es diu Aquí a Espanya, un reportatge dels anys 50-60, doncs ens es parla de com era aquest poble en aquella època. Ja veuràs que és curiós.
2: Hoy se llega a Cadaqués regularmente por tierra, es decir, por la carretera. De este pueblo puede decirse lo mismo que de las mujeres bellas, que no tiene espalda. Tanta es la armonía con que dispusieron planos y volúmenes quienes siglo tras siglo edificaron la villa. Pero Cadaqués fue desde siempre un pueblo del mar. Su litoral está formado de entrantes y salientes que configuran sus diversos puertos o playas al fondo de su profunda bahía. Las fachadas se asoman a las aguas, tranquilas o agitadas según el humor cambiante de los vientos que soplan.

0: amic, què feu? És malgastar aigua.
1: Imagineu-vos una xeta...
0: Deixar l'aixeta oberta és com no saber dir no en algunes ocasions. L'únic que feu és malgastar el vostre esforç.
2: Dir no és molt senzill, tan sols són dues lletres. I tot i això, hi ha situacions en què se'ns fa molt difícil i acabem dient sí quan voldríem haver dit no. Avui al Bricolatge Emocional aprendrem com dir no sense sentir-nos malament. I ho farem seguint aquests tres passos.
0: Amb assertivitat. Pagant un preu. Treballant l'autoestima.
3: Dir que no suposa conflicte, tensió, confrontació.
4: Trenques il·lusions, trenques expectatives, i probablement aquest és l'element que hauríem de canviar entre tots. El no pot ser molt constructiu, molt més constructiu que un sí.
5: I això ens passa perquè no se'ns ha explicat que una cosa és dir que no a una proposta, que quan tu dius no, no vull això, no estàs dient no a la persona.
6: No.
7: Well, thanks for asking me, but no.
3: I en veritat la millor opció és poder dir sí quan és sí i poder dir no quan és no.
8: Que un directiu marxés en un moment que costa trobar gent que vulguin ser directius en aquestes entitats, doncs no era, llavors aquest se'n va, quin exemple és pels altres, i potser altra gent no ho va entendre, no? Molts companys van pensar que m'havia trastocat, però què estàs fent? Com vols deixar això després de tants anys? Jo els deia, jo estic convençut del que vaig a fer, no? Ara ho puc explicar, quasi 4 anys després, ara veuen que ho vaig encertar. En el seu moment vaig dir no, i ara porto una vida més autèntica i, per tant, més feliç.
9: Jo, amb els anys, he anat aprenent a dir que no, però no tant.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Paraules habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Termini. Terme o temps assenyalat per alguna cosa, especialment per a la finalització d'un contracte, per al compliment d'una obligació o per la interposició d'una demanda, un recurs o un escrit.
2: Senyoria, aquest Paraules habitables el fem a la sala de vistes, amb el diccionari de termes jurídics. Té la paraula l'advocada defensora del Termcat, Elisabet Casademont. Elisabet, hem començat amb la paraula termini. És veritat que és millor que dir terme o què?
3: Terme i termini són sinònims i es poden utilitzar tant un com l'altre. El que passa és que dins de l'àmbit jurídic hi ha molta més tradició d'utilitzar la forma termini i llavors, per claredat i precisió terminològica en aquest àmbit, s'ha com fomentat i recomanat l'ús de termini, però tant terme com termini són adequats. I llavors, al costat d'aquestes dues formes, o el termini sobretot, que és el prioritari en aquest àmbit, trobem aquest plaç, amb ser trencada, que queda molt català, que s'utilitza molt a nivell col·loquial, però que no és correcte. Bé, els diccionaris no el recullen com a forma vàlida i l'hem d'evitar.
2: I no creus que aquest plaç amb ser trencada que fa català i que hem d'evitar està guanyant terreny perillosament?
3: Jo crec que no. Termini té molta tradició en català, és el que recull en el diccionari normatiu i malgrat que podem sentir molt el plaç, el termini també se sent molt. I no sé si passarà com la bústia i el bussón. Jo penso que al final s'ha implantat molt la bústia, no? Com aquells termes d'aquests que van sortir a l'inici de tot el procés de normalització del català, o el bocata, no? I l'entrepà. Doncs jo crec que, no sé, jo el plaç aquest no crec que arribi a bon port de cap manera.
2: Per tant, deixem-ho clar. El plaç no el podem deixar passar ni amb ser trencada.
3: No, el plaç, res de res, el plaç. Oblidem-lo, el termini. Encara que vagi amb ser trencada, res de plaç.
2: A les sentències s'hi llegeix també molt el o la present, i no per parlar del moment que estem vivint, sinó com a adjectiu. Com el present termini, tornant a l'exemple anterior. Això, què?
3: Això és un... diria que és una estructura que es veu molt en els textos jurídics, no? Com aquest plaç que potser el veiem més fora d'aquest àmbit i es fa servir de manera més regular en l'àmbit general. Aquest present com a adjectiu en lloc d'aquest es veu molt en la present llei, en les presents actuacions. I si bé és adequat, se'n fa un ús molt abusiu i s'ha recomanat la forma aquest o aquesta, que de fet és el que és més natural i genuí en català. És més habitual parlar d'aquesta llei o aquestes actuacions que no la present llei. I en l'àmbit jurídic és veritat que es recorre molt aquesta fórmula, però és preferible evitar-la. El que sí que és del tot inadequat és quan veiem per la present o amb la present us comunico. Això res de res s'ha de fer amb aquesta carta, amb aquest escrit. Aquest present utilitzat amb valor substantiu o sense el substantiu darrere és incorrecte.
2: Elisabet, sense saltar-nos la norma, està clar que si podem dir aquesta llei i en lloc d'això fem servir la present llei és perquè volgudament volem posar-ho difícil, no? Fer-nos els interessants i els cultes sent incomprensibles i enrevessats.
3: En els textos jurídics apunta molt aquesta tradició mal entesa, de fer escrits complicats, opacs, que va tot en contra d'aquest llenguatge planer o aquesta comunicació clara que ara s'està posant tan de moda. I, de fet, tothom que treballa en l'àmbit del llenguatge jurídic el que mira de fer és potenciar o donar eines perquè es facin escrits clars, transparents, fàcils, que el ciutadà pugui entendre de manera fàcil, no? I allunyar-nos d'aquest estil tan enfarfegat, arcaic, carregós, que el que fa és que el ciutadà llegeixi allò i no entengui, no? Reps una carta de l'agència tributària o així i llegeixes allò i penses què m'han dit, perquè ho fan tot complicat en comptes de fer un escrit clar i fàcil i breu, perquè potser sent més breu s'entenen més les coses que no quan es vol retorçar tant l'argument.
2: I aquesta forma tan pomposa d'expressar-se ha quedat als jutjats des del Siglo de Oro o passa també en català?
3: La manera d'escriure, la tradició d'escriure, jo crec que sí, que aquí no es fa diferència de si el dret civil que és d'àmbit català o el dret penal que és espanyol. Hi ha aquesta tradició d'escriure d'aquesta manera, més al final són les mateixes persones que escriuen. penso que hi ha una voluntat també de, com de distanciar, de fer veure que l'administració de justícia està per sobre dels ciutadans, o almenys quan fan aquests textos farragosos i complexos, la sensació que rep el ciutadà és que està per sota, sotmès, no?, en aquest sistema de justícia. I justament ara, a banda de tot això que dèiem del llenguatge planer i la comunicació clara, també el que s'intenta evitar en l'àmbit jurídic és totes aquestes fórmules de falac i de submissió, que també són molt inherents en aquests tipus de textos, que també et donen a entendre una mica això, no?, del ciutadà sotmès a la justícia.
2: Posa'ns un exemple d'aquesta pleitesia, si us plau.
3: Un exemple seria: tinc l'honor d'adreçar-vos aquest escrit. Això és com una mena de manera de fer, d'escriure textos jurídics, que és molt més clar dir, doncs, us adreço aquest escrit, no hi ha cap honor aquí. Vull dir, és un tràmit o és un procediment, en tot cas, però no hi ha cap honor aquí. O us prego que accepteu aquest exhort, no, us demano. Amb això que dèiem de les fórmules de falac i submissió, aquests verbs pregar i suplicar, no, s'han d'evitar, i el que es fa és demanar o sol·licitar, que són verbs normals de gestió. Simplifiquem l'estil, vull dir, aquí hi ha dues coses. D'una banda, hi ha aquestes fórmules que transmeten aquesta idea de ciutadà sotmès a la justícia, i de l'altra, el resultat, que són fórmules molt, o frases molt complexes. Simplifiquem-ho, tot és molt més fàcil si es fa breu i més clar també.
2: Tornem al diccionari, Elisabet. Una altra expressió que advocats, funcionaris i jutges fan servir amb soltura és contemplar, i no precisament una posta de sol.
3: De fet, contemplar no és cap terme jurídic. Contemplar, quan es fa servir en aquest sentit, suposo que és el que vols dir tu, de mirar atentament una cosa, no? Aquesta llei contempla, o... Doncs això és inadequat. Tenim molts recursos en català, molts sinònims, i podem deixar de banda el contemplar. Tenim el preveure, té en compte, regula, exigir, estableix, disposa. Tenim molts verbs que són adequats al marge d'aquest contemplar, que no ho és. Podem contemplar el sol, podem contemplar un paisatge, però la llei no contempla.
2: I solventar? La llei solventa res?
3: Solventar i subsanar sí que són castellanismes que s'han d'evitar, són del tot incorrectes, i com en el cas del contemplar, també tenim una llarga llista de verbs molt adequats i molt tradicionals en català, arreglar, corregir, reparar, resoldre, solucionar, fins i tot l'esmenar, si és un text. Tenim moltes alternatives que enriqueixen el lèxic. Això serien, no, tant el solventar i subsanar com aquest contemplar que dèiem, més que terminologia jurídica, són llenguatge jurídic, no? Llenguatge que ens trobem en textos jurídics, però que van més enllà de la terminologia i que el que han de fer és facilitar la comprensió dels textos.
2: I atenció, n'hi ha un altre que sembla incorrecte, però no, que és recepcionar. You can never be sure there'll be knock. Ring
3: letters through your door. A veure, recepcionar té un sentit específic en dret administratiu que deriva d'aquest rebre genèric, però que té un significat especialitzat en aquest llenguatge especialitzat que és la terminologia jurídica, que és rebre qualsevol cosa, documentació, una comanda, un material, deixar-ne registre i comprovar que sigui adequat el que t'han entregat. Val? Llavors, deriva d'aquest rebre, però té un significat molt més específic i especialitzat en l'àmbit. D'això se'n diu un verb de segona generació perquè deriva d'un nom, en aquest cas recepció, que ja ve d'un verb inicial, que és el rebre. Això de tenir verbs de segona generació o verbs postnominals és un recurs que té el català, com tenen altres llengües com el francès o el castellà. No és estrany, eh? S'ha de mirar d'evitar si aquest segon verb significa el mateix que el primer. En aquest cas no seria adequat, però quan aquest segon verb introdueix matisos o és específic d'un àmbit d'especialitat, llavors sí que és un recurs adequat i que s'utilitza fàcilment.
2: Elisabet, i d'invasions lingüístiques d'altres idiomes en el món del dret, com anem?
3: En l'àmbit jurídic tenim d'una banda la terminologia, i després, de manera més àmplia, si obrim el focus, hi ha el llenguatge. En dret civil és propi del català, llavors aquí la terminologia no té problemes, però si obres aquest focus i vas a la part del llenguatge, llavors és on veiem molta influència del castellà. en d'altres àmbits, no? El cas paradigmàtic són les noves tecnologies, però en qualsevol dels àmbits sempre hi ha aquesta influència de l'anglès. En el dret no veiem tant aquesta influència de l'anglès perquè el marc jurídic és estatal. Excepte el dret internacional, que sí que és d'àmbit mundial, tots els altres et quedes dins de casa teva, no? En el teu estat. Per això veiem tanta influència del castellà. És un àmbit que hi ha molta més influència del castellà que no pas de l'anglès. Sí.
2: Però amb les sèries d'advocats i jutges del món anglosaxó, que n'hi ha moltes, alguna cosa sí que es deu colar, no? Ara, per exemple, està de moda el terme lawfare.
3: El lawfare és un terme anglès que està format pels mots law, que és el dret, i la truncació de warfare, que és guerra. I fa referència a la que entenem tots per la judicialització de la vida política, és a dir, fer servir estratègies judicials per combatre un grup o una ideologia contrària. En català, el Consell Supervisor del Termcat va normalitzar la denominació guerra judicial, que és un calc d'aquest terme anglès que dèiem que està format per law i warfare. Llavors, el resultat és que tens una denominació catalana, que és guerra judicial, que és molt més transparent per un ciutadà catalanoparlant que no lawfare, que és, si no l'has sentit a parlar mai, no pots intuir quin significat hi ha aquí darrere. En canvi, si no n'has sentit a parlar i et parlen de guerra judicial, intueixes per on va l'assumpte.

0: El diccionari Termcat.
1: Els tres termes del podcast d'avui són plataforma de vídeo a la carta, estora o màrfega i cresta xinesa. Som-hi!
0: Plataforma de vídeo a la carta. Plataforma web que permet accedir a un servei de vídeo en línia, el qual permet la selecció i reproducció en continu de continguts audiovisuals en qualsevol moment des d'un dispositiu electrònic que tingui accés a internet.
1: Filmin, Netflix o la xarxa Més són diferents plataformes de vídeo a la carta que ens permeten visualitzar quan volem i on volem un gran catàleg de pel·lícules, sèries i altres productes audiovisuals. També ens hi podem referir com a plataforma de vídeo a demanda o plataforma audiovisual. Tanmateix, si per parlar d'aquests productes ens fixem en el mode de distribució que té lloc a la xarxa de telecomunicacions, sovint es fa servir la sigla OTT de l'anglès, over the top, que significa literalment per sobre dels límits. En català es parla de plataforma OTT o plataforma de lliure distribució.
0: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
1: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-los sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
0: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
1: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges. Avui us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de «què farem, què direm?», obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de «què farem, què direm?». Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i a Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la Ruta dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta de mig de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits. Tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles. De tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, l'alicient principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, i aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al Tarter dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i per tant el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament en el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, el estudi geològic indica que aquests rocs, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'alguna manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada mentre anava amb el seu amo cap a Organyà per aquest camí de que parlàvem ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canó dels Mineirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser dir-los que anessin arreplegant tots els rocs que veiessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat. No? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Mineirons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes de Pep Coll o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Maneirons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: o un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs, va en aquesta festa i va acollir manairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els manairons. Un conte il·lustrat per Carmen Vernon, editat per Celòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels minairons, explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs el inclinava a fer el petó al noi i a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va perdut veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra. I bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de galzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta, i d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma al darrere i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí doncs el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda per baixar a dues surgències com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors per pista planera fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu, és la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada, anem a fer la fitxa tècnica. Distància doncs recorreguda.
2: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda, entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi 1 i mig sobre 5.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1.25.000.
1: I referències al núvol.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, eh? I moltes i moltes i moltes caminades.
2: Salut i república.
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
0: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també, no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a la illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldives, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies, no tingueu aquesta imatge d'un resort, potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit, i un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si esculls una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digorà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís, són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant-te una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa. Moltíssimes gràcies. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
3: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
4: L'estopa prop del foc s'encén. L'estopa és la part basta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
3: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
4: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat, bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana pany i clau i barra travessera a la porta, o també cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
3: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
4: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
3: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó d'històries i contes, un espai on la ràdio s'omple de colors gràcies a la vostra imaginació.
1: Sigueu molt benvinguts a l'hora del conte. Quina alegria saludar-vos una setmana més.
0: Hola, Mercè. Estàs disposada de cap a peus per oferir a tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes, en definitiva, a tota la família, una bona estona en un món màgic guiat per la fantasia dels contes?
1: Doncs

0: nosaltres volem rescatar de l'oblit perquè la torneu a utilitzar.
1: Ep, i no deixem de banda la lectura, perquè a mig programa ens endinsarem a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes que estic segura que us encantarà.
0: I tant, i com cada setmana, Mercè, tancarem el programa ballant i cantant amb molta bona música, com ha de ser.
1: Doncs no perdem més temps, Lluís, que les paraules tenen ganes de volar. Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el nostre gran llibre de contes per la pàgina 579. I fixeu-vos bé perquè ens ha sortit...
0: Una història tan acollidora com una manta d'hivern. El nostre primer conte d'avui es titula El petó de la bona nit.
1: Quin títol més dolç,
0: oi,
1: Lluís.
0: Sí,
1: i tant. Aquest relat ens presenta la Blau, una nena de 3 anys que té uns ulls grans com la lluna plena. A la Blau li encanta fer cabanes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el seu moment preferit del dia és quan arriba la nit i fa tet als braços de la seva mare per poder-se dormir ben tranquil·leta.
0: Ai, però un vespre la seva mare li explica amb molta tendresa que s'està fent gran i que ha arribat el moment de buscar una nova manera de descansar. Per ajudar-la en aquest canvi, li presentarà un amic molt especial, el coixí dels somnis, un coixí blau ple d'estrelles que és capaç d'escoltar tot el que li expliques abans de tancar els ulls.
1: Les primeres nits no seran fàcils i el son trigarà una mica més a arribar, però la Blau anirà descobrint que la teta deixa pas a les cançons de fil de llum, a les carícies i a uns petons màgics que duren fins a l'endemà al matí. Una història preciosa que ens ensenya que fer-se gran no significa perdre l'amor, sinó descobrir noves maneres de rebre'l.
0: Ai, sense més, escolteu El petó de la bona nit.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir:
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare:
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons, un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella:
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir:
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou

0: coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
1: Només una mica de teta.
2: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història, però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: i del coixí dels somnis de la petita Blau, que ens ha ensenyat que fer-se gran és una aventura preciosa, viatgem ara fins a la plaça d'un poble on hi ha una vella botiga amb un rètol mig despintat que diu rellotgeria. Allà hi trobem el protagonista del nostre segon conte d'avui.
1: Allà hi viu en Josep, un avi rellotger que enyora els temps en què els seus rellotges eren autèntiques obres d'art. N'havia fet de paret amb cucuts, amb parelles ballant i, fins i tot, amb granotes que raucaven les hores. Com que s'acosta l'aniversari de la seva neta Clara, que farà 11 anys, decideix posar fil a l'agulla i, malgrat el reuma de les mans, fabricar-li un rellotge ben especial.
0: La Clara, tota contenta, el posa a la tauleta de nit i s'adorm ben de pressa. Però, quan es lleva l'endemà, què carai ha passat? Les mànigues de la brusa li van llargues, les faldilles li queden grans i les sabates li ballen els peus. S'ha encongit i sembla que hagi tornat als 9 anys.
1: És una història fantàstica i molt divertida, escrit per en Jaume Buixeda juntament amb la seva neta Clara. Sintonitzem les agulles del temps per escoltar l'hora del conte, un regal per a la Clara.

0: A la plaça del poble hi havia una botiga tancada de feia temps i on encara es podia llegir sobre les portes el rètol de la rellotgeria. Estava bastant despintat i donava la impressió d'abandonament en el seu interior, però un avi enyorava els temps passats en què els seus rellotges eren volguts per tothom, ja que eren molt especials. N'havia fet de paret, grans i amb un gran pèndol, d'altres més petits, on quan assenyalaven les hores sortien a cantar cucuts, parelles, ferrers usant l'enclusa, però el més curiós era el de les granotes, que en sortien a raucar tantes com hores havien d'assenyalar. Bé, com que s'acostava l'aniversari de la seva neta, Clara, que faria uns anys, pensà que podria muntar-li un dels seus rellotges, tot i que la deformació de les mans, degut al reuma, limitava bastant la seva habilitat. Posat mans a l'obra dels calaixos de la vella estanteria, començà a treure peces i més peces, eines i més eines, i més fustes, que les seves mans anaven prenent forma. La caixa del rellotge s'estava convertint en una obra d'art. Un cop pintada, feia molta patxoca, ja que havia fet filigranes a la fusta i pintat filets daurats que l'adornaven. Un cop acabada la caixa, començà a muntar la maquinària i aviat tingué el regal preparat, malgrat que mentre estava fent el muntatge, la seva veïna, que era molt xerraire, hi havia anat per explicar-li alguna de les xafarderies corrents per la vila.
1: Que no ho sap, Josep? La parella jove de Cal Petit han de tenir bessonada i la papeta de Cal Roc ha caigut i s'ha trencat la cama.
2: Mira, noia, felicita els de Cal Petit, de part meva, quan els vegis, i sento molt el que li ha passat a la Pepeta. La veritat és que fer-se gran comporta desavantatges i has d'anar amb uns ulls com unes taronges i encara hi valgui...
1: Veig que tornes a dedicar-te al rellotge.
2: Bueno, només faig aquest, vull regalar-lo a la meva neta Clara, que fa anys, perquè tingui un bon record del seu avi.
0: Mentre xerraven, ell acabà de fer el muntatge, el posar dins d'una capsa i l'embolicà amb paper bonic, i l'adornà amb una llaçada vermella i lluent. Ja tenia el regal preparat. A l'endemà, cridà a la Clara i tot donant-li el regal, la felicità i li digué...
2: Mira, vull que aquest regal t'acompanyi al llarg de la teva vida i que, quan el vegis, recordis el teu avi que te l'ha fet.
3: Moltes gràcies, avi. El posaré damunt de la tauleta de nit i em servirà per despertar-me els matins i pensar en tu.
0: Dit i fet, col·locar el rellotge a la tauleta i de veritat que hi veiem molt de goig. La caixa de fusta era reposada i les filigranes fetes en fil daurat i les busques eren fosforescents, de manera que... A les fosques, sempre es podia veure l'hora que era. Col·locat al seu lloc i un cop posat en marxa, la Clara es ficà al llit i ben de pressa s'adormí. Al matí següent, en llevar-se i havent-se dutxat, anà per vestir-se i, cosa rara, les mànigues de la brusa li eren llargues. Les faldilles anaven a mitja cama i fins i tot els peus ballaven dins de les sabates.
3: Mare, mare, vine, que no sé què ha passat.
4: Clara! Valga'm Déu, t'has encongit, però si t'has fet més petita. Sembla que hagis tornat a fer 9 anys i no 11.
3: Doncs què ha passat, mare?
4: No ho sé, sincerament jo no trobo cap explicació.
3: Mare, t'has adonat que en el rellotge que ha fet l'avi giren les busques al revés? Per poder llegir l'hora, he hagut d'agafar un mirall i mirar-lo a la seva imatge.
4: Doncs l'haurem de parar i demanar a l'avi que l'arregli, ja que és molt estrany que no se n'hagi adonat.
0: Llavors, l'avi va desmuntar la màquina i reparar l'enginy. Tot parlant amb la Maria, la veïna, havia muntat dues rodetes a l'inrevés. Una vegada arreglat i posat en marxa, les coses tornaren al seu lloc. Les faldilles anaven a la mida, les mànigues s'escurçaren i cada peça es posà al seu lloc. Per unes hores, el rellotge de la Clara havia manat en el temps i tot s'havia endarrerit. Ara ja tornava a estar tot a lloc.
5: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
6: I després de viatjar en el temps amb el rellotge de la Clara, arribem al tercer, últim i colpidor conte d'aquesta setmana. Una història que comença en unes golfes plenes d'andròmines velles i acaba mirant fixament cap a la immensitat de l'univers. Es titula La llimoneta i la nena que volia veure el cel.
7: I té com a protagonista la Isona, una nena molt bona i molt estudiosa que té una gran passió. A ella el que més li agrada és veure el cel amb les seves estrelles, constel·lacions i planetes que observa cada nit amb el seu telescopi. Un bon dia, remenant les golfes de casa, troba una fotografia antiga en blanc i negre, on surt una nena vestida de blanc amb uns ulls molt clars.
6: La màgia es deslliga la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. La Isona demana un desig en veure passar l'estel més lluminós i de cop i volta se sent un soroll a les golfes. Quan hi puja, la nena de la fotografia ha desaparegut, però en el seu lloc, darrere del mar, apareix una gateta tota blanca, peludeta, i amb els ulls de color blau lluminós, a qui bateguen com a la llimoneta.
7: L'aventura grossa, però, arribarà una tarda al llac de les Deus. La Isona caurà a l'aigua i, com que no sap nedar, la llimoneta demostrarà tenir un enginy i una valentia espectaculars per salvar la seva millor amiga. Un relat preciós d'en Joan Serra Hernán, que, a més, té un ràfec solidari preciós. És un homenatge a les protectores d'animals i tots els seus beneficis van destinats a la protectora de gats de Sant Quintí de Mediona.
6: Obriu bé els ulls i busqueu l'estel més brillant del firmament. Arriba l'últim conte d'avui a l'hora del conte, la llimoneta i la nena que volia veure el cel.
8: La llimoneta és una gata tota blanca amb els ulls blaus. Quan va aparèixer a la casa de l'Isona, va estar uns dies dormint entre les llimones d'un cistell, damunt la taula de la cuina. D'aquí li ve el nom. Però d'on havia sortit aquella gateta peludeta i suau amb uns bigotis ben tibants? Doncs ara us ho diré i, a més, us contaré alguna de les seves aventures.

0: Sembla ser que un dia la Isona tafanejava les golfes de casa seva. Hi havia un munt d'andròmines, llibres vells, eines antigues del camp, un bagul amb robes dels rebesavis, joguines mitja espatllades, algun capçal del llit i una fotografia dins d'un elegant marc de color daurat recolzat al terra. En aquella imatge en blanc i negre s'hi podia veure la plaça de la vila tal com era feia un munt d'anys i al vell mig un grupet de nenes i nens que miraven atentament cap on devia estar el fotògraf. Entre la mainada hi destacava una nena cufada amb un llaç blanc. Duia un vestidet del mateix color, igual que les sabates, tot i que, esclar, en aquells temps les fotografies no eren en colors. Els ulls d'aquella nena semblaven ser molt clars. Què saps si potser blaus? Isona va observar embadalida aquella fotografia.
1: Quina fotografia més bonica! Com m'agradaria saber qui són aquests nens i nenes. I aquesta nena del vestit blanc. És molt bonica.
0: I tot el dia va tenir al cap la seva imatge. Aquella nit, Isona va observar, com feia sempre, el cel de Sant Quintí amb el telescopi que li havien dut els Reis per premiar que fos tan bona i estudiosa. Podia passar-se hores i hores observant els estels, la lluna, les formes capricioses de les constel·lacions. Podríem dir que coneixia el cel com si fos casa seva, perquè el més gran desig de l'Isona era anar a viure dalt del cel. Aquella nit era especial. Era la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. Desenes d'estels creuaven el firmament dibuixant cues de llum. L'àvia li explicà que quan algú veu l'estel més refulgent travessant el cel, Sant Llorenç li compleix allò que estigués pensant. Per fi! Ara passava l'estrella més lluminosa i Isona, sense voler, recordar la nena vestideta de blanc de la vella fotografia.
1: Qui devia ser?
0: De sobte, va sentir un soroll que venia del trespol del pis de dalt on estaven les golfes. Va ser un cop sec, com d'un petit embalum caient al terra. Intrigada, agafà una llanterna de la tauleta de nit, pujar les escales i entrar a les golfes. Aquell lloc de nit semblava el reialme de les ombres. Amb molta cura, anà avançant entre els objectes. Tots semblaven al mateix lloc que al matí. Aleshores, es plantà davant de la fotografia, l'il·luminà amb la llanterna.
1: Com? No pot ser! On és?
0: Va obrir i tancar els ulls un parell de vegades, pensant que la penombra li jugava una mala passada a la vista. La nena de blanc no hi era a la imatge. S'atensà, passà els dits pel vidre que cobria la fotografia per si de cas un atac o la pols tapessin la seva imatge, però, clar, era ben cert que la nena havia desaparegut de l'escena. I tot just a baixar la vista del darrere de la fotografia va aparèixer una gateta, peludeta, tota blanca i amb els ulls blaus.
1: D'on surts, tu, bonica? Vine aquí, no tinguis por.
0: Ja hem dit que la llimoneta dormia en un cistell ple de llimones, però al cap d'uns dies la Isona li comprà al mercat dels dissabtes una manteta perquè estigués més calentona. Ah, però us havia d'explicar una de les seves aventures. Vet aquí que hem dit que la gran il·lusió de la Isona era poder viure al cel. Una tarda en què el temps era rúfol, amb grans núvols foscos plantats sobre la vila, Isona i la llimoneta van anar cap al llac de les Deus. A l'àvia li agradava coure els cigrons amb l'aigua dels brolladors i va demanar a l'Isona que hi anés a omplir una garrafa. Pel camí, la nena i la gateta es distreien mirant fileres de formigues, la dansa de les papallones damunt dels pipiripips i escoltant els raucs de les granotes xerrant entre elles a la riera. Van arribar al llac gran i la Isona es va posar la garrafa a omplir sota una deu. Però l'aigua brollava tan fort que l'arrencada de la mai la feu lliscar fins al llac. En el moment en què l'Isona s'ajupia per recuperar la garrafa, els nuvolots es van esqueixar com per art de màgia i la lluna i un tou d'estels es reflectiren al fons de les aigües.
1: Sí que s'ha fet tard, ja és de nit.
0: Però de seguida, aquell espectacle l'encisà. Agenollada, amb un dit anava assenyalant les estrelles.
1: Mira, llimoneta, aquest és l'os polar. Aquella altra és en realitat el planeta Venus. I...
0: La Isona va perdre l'equilibri de tant atensar-se a l'aigua i començar a xipollejar espantada perquè encara no havia après a nedar. La llimoneta s'hi volia llançar a socórrer-la, tot i que els gats no són gaire amics de l'aigua. Però va pensar que no tindria prou força per arrossegar-la fins a la riba del llac. Li calia fer alguna cosa, perquè la Isona desapareixia i tornava a aparèixer per moments a dins de l'aigua. Llavors, va veure la barca que passejava la gent pel llac els diumenges, lligada a un arbre de la vora de l'aigua. Amb les ungles i les dentetes, va retar la corda que subjectava la barca i quan aconseguí tallar-la amb les dues potetes del darrere va fer força per empènyer la barca cap on estava l'Isona. Uf, va pensar en veure que la nena s'aferrava a un dels rems, però encara no hi havia prou, perquè l'Isona no podia enfilar-se a la barca. Almenys no s'enfonsarà, però cal trobar algú que la rescati, va pensar. Neguitosa va mirar arreu per si veia algun humà, però aquelles hores ningú transitava les envistes del llac. Amb tot, va semblar-li sentir el motor d'un cotxe. A tota velocitat va trascar els esglaons que duien del llac a l'esplanada que feia d'aparcament. En efecte, un cotxe acabava d'aturar-se i d'ell van abaixar-se el pare i el germà de l'Isona. Estranyats i temerosos per la tardança de la nena, havien decidit anar a buscar-la. «Meu!», va miolar la Llimoneta alhora que tibava amb força del camal del pare perquè la seguís. El germà demanà a la gateta.
2: «Què vols dir, Llimoneta? De pressa, seguim-la. El cor em diu que la Llimoneta s'està avisant d'alguna desgràcia».
0: I així va ser com, gràcies a l'enginy i valentia de la gateta, la Isona va salvar la vida i van convertir-se en amigues inseparables. Una nit que la nena estava admirant els estels des de la seva habitació, li va dir a la Llimoneta...
1: «Saps, Llimoneta, a partir d'ara, quan desitgi viure al cel, si és de nit, miraré les alçades, però si és de dia, el blau dels teus ulls».
3: Doncs, Lluís, preciós aquest conte de la Llimoneta. I, si et sembla bé, ara presentarem una altra paraula d'aquelles que diuen que són perdudes o que estan oblidades. I mira, Lluís, la paraula d'avui m'encanta. Em refereixo al mot atzucac. L'he sentit en un programa de televisió, un concurs que acostumo a mirar gairebé cada dia quan puc. Tenia clar un dels seus significats, camí o carreró sense sortida. He trobat que ve de l'àrab i es refereix a un carrer molt estretet, però té molts altres significats en relació a diferents situacions.
2: Doncs sí, si em permets, Mercè, diré altres significats d'aquest mot que és molt bonic. També s'utilitza per descriure una situació estancada o sense sortida, com, per exemple, les negociacions han entrat en un atzucac. En informàtica, pot voler referir-se a un tipus d'error relacionat amb els sistemes multitasca. Amb escacs fa referència a una situació en la qual qualsevol moviment del jugador implica un afebliment de la seva posició. Ai, Mercè! I és que el català és una llengua tan increïblement rica que, fins i tot, per descriure un carreró sense sortida o una situació difícil, utilitza una paraula tan plena de sonoritat i d'història com és atzucac. Ai, no deixem mai d'explorar-la, de cuidar-la i de bressolar-la en el nostre dia a dia. I ara, si et sembla, anem a recomanar un llibre. Anem a la biblioteca.

0: I avui presentem una història dolça, que ajuda els més petits a comprendre millor les seves emocions. És un conte infantil que ens parla de compartir, ens parla de la gelosia entre germans i de l'amor familiar així en general. També ens ensenya a aprendre a esperar i a cooperar. Encara no he dit el títol del llibre.
1: No.
0: Es diu En Pol, la Laia i la Cera Blava. I, com sempre, ens en pots dir alguna cosa més, Lluís?
1: Curteta la faré.
0: D'acord.
1: Vinga. En Pol i la Laia són dos bessons alegres que adoren descobrir el món junts. Un dia reben una capsa de ceres de colors, però tots dos volen la mateixa, la cera blava. Un petit conflicte els farà sentir gelosia, tristesa i també una gran sorpresa. Amb l'ajuda de la seva mare descobriran que compartir, esperar el torn i pensar en els altres pot convertir qualsevol discussió en una cosa bonica.
0: És un bonic conte i és perfecte per a nens i nenes a partir de 3 anys. I és ideal per llegir en família abans de dormir. Transmet molta pau. En Pol, la Laia i la Cera Blava, de la Montse Rovira.
1: I amb la Isona i la gateta Llimoneta mirant fixament el cel blau i recordant que la màgia de vegades s'amaga en els ulls d'aquells que ens estimen, és el moment de tancar el nostre gran llibre d'històries i d'acomiadar l'obra del conte per avui.
0: Oh, quina penona que fa de vegades tancar el llibre, Lluís. Però ens anem feliços d'haver viscut un programa tan especial, ja que amb aquest tanquem la temporada d'hivern.
1: Doncs sí.
0: Sí. Hem après a fer el petó de la bona nit amb la Blau, hem girat el temps a l'inrevés amb el rellotge de la Clara, hem mirat l'univers gràcies a la Isona i, precisament per acomiadar-nos mirant cap a l'infinit, avui marxem envoltats de llum.
1: Exacte, ens acomiadem viatjant entre constel·lacions amb la música d'un artista que estimem moltíssim i que posa banda sonora a les nostres vides. Ens anem amb la veu dolça de la Damaris Gelabert i la seva preciosa cançó Estrelles.
0: Mireu fixament cap amunt, busqueu el vostre estel preferit i deixeu-vos portar pel ritme d'aquesta melodia tan màgica.
1: Sigueu molt feliços, cuideu molt els vostres animals, recupereu les paraules dels avis i ja ho sabeu, mentre no ens tornem a trobar...
0: Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.
4: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Si sortim ara mateix al carrer de qualsevol ciutat, no trigarem gaire a creuar-nos amb un cotxe patrulla, un agent uniformat o una comissaria. Tenim tan interioritzada la figura de la policia que ens pensem que ha existit sempre. Però la realitat és molt diferent. Durant segles, el manteniment de l'ordre no estava en mans d'un cos de funcionaris professionals i separats de la societat. Per exemple, a l'edat mitjana, qui defensava els carrers i les viles eren els propis ciutadans armats, com el famós sometent. Llavors, d'on surt la policia tal com la coneixem avui? La resposta la trobem al vell mig de la revolució industrial. Quan la burgesia va arribar al poder polític i les ciutats es van omplir de fàbriques i d'una nova classe obrera, les regles del joc van canviar per complet. El nou estat liberal i capitalista necessitava garantir una cosa per sobre de tot: la seguretat del comerç i la propietat privada. I per poder fer-ho, va haver de desarmar el poble i crear un aparell burocràtic i armat, totalment lleial al govern. Benvinguts als orígens de l'ordre modern. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia. Avui per parlar de la història de la policia. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: I ho fem molt especialment amb Martí Abril Vicario. Martí, benvingut.
2: Hola.
0: Un plaer tornar-te a tenir aquí. En Martí és advocat, ens va acompanyar fa molt temps als programes 388 i 389 per parlar de la història dels crims de guerra.
2: Abans de ser advocat.
0: Abans de ser advocat.
1: Puc fer la rima?
0: Pots fer la rima.
1: Martí,
0: quin és l'origen de la policia?
2: Val, crec que és una idea amb la que serem molt pesats, que quan parlem de l'origen de la policia no estem parlant d'un moment històric determinat, sinó que sobretot estem parlant d'un procés històric. I concretament estem parlant del procés històric de l'ascens de la burgesia al poder polític. Aleshores, sí que podem parlar de la fundació d'un cos o altre determinat, per exemple, de la fundació del cos dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, de la Policia Metropolitana de Londres, o del cos que sigui, però si el que volem entendre és l'origen de la policia com una institució, abans ens hem de fer algunes preguntes, que són què és la policia, quines funcions exerceix i, sobretot, quin és el seu paper en la lluita de classes. En el programa d'avui, la idea és intentar respondre a totes aquestes qüestions proposant una idea central, i és que l'origen de la policia està estretament lligat a l'origen de les ciutats, a l'origen de l'estat burgès i al naixement del proletariat. És a dir, que és una institució situada històricament. No parlem d'un instant, sinó que parlem d'un procés llarg i complex que ens ajudarà a entendre què és la policia i quina és la seva essència.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.

0: Comencem el programa avui escoltant aquesta cançó de Fetus dedicada al sometent. Per què?
1: Perquè encara que ja acabo de dir que no parlarem de l'origen d'un o altre cos concret, crec que la història del sometent ens és molt útil per sintetitzar el procés històric del que estàvem parlant.
2: Jo pensava que, era, que triàvem cançó de Fetus per una altra cosa, però...
0: Per què?
2: Digo, ja comencem a insultar la policia.
0: Un grup molt xulo, per cert.
1: Sí, sí, sempre recomanem Fetus, molt sí. Bé.
0: Martí, per començar a introduir tot això, de què parlarem avui?
1: És el que dèiem, la història és parlar de la policia com una institució situada històricament. La policia és la gran manifestació del que la tradició marxista anomena l'aparell burocràtic militar de l'Estat. Un cos de persones armades que omple formularis, tramita expedients, però que també s'infiltra en assemblees, dispara bales, dispara gas pebre, boles de goma, empresona i exerceix la violència, entre cometes, legítima, arribant a torturar i assassinar. És una institució que existeix per mantenir l'ordre o, tal com acabarem desenvolupant en el programa d'avui, per imposar-lo de forma activa. Per no frustrar expectatives, no parlarem gaire dels cossos concrets, però sí que d'alguna forma em comprometo algun dia a fer aquest programa, perquè crec que...
0: Tu creus? Ve aquí la ràdio, s'asseu a l'estudi i en menys de 10 minuts ja està prometent programes.
1: Però perquè preparant aquest programa és molt interessant estudiar l'origen dels cossos policials concrets i fins i tot que hi ha conflictes de, per exemple, si la Guàrdia Civil és anterior a la Policia Nacional o coses d'aquest estil,
0: hi ha pique.
1: I és divertit de comentar. I, en canvi, sí que parlarem del sometent perquè, com dèiem, ens és útil per sintetitzar aquest procés.
0: Molt bé. Potser abans de continuar, Alberto, hem de recordar una petita cosa als nostres oients.
2: Si vols.
0: Si els oients estan escoltant això a la setmana del 20-21 de juny, que sàpiguen que aquest divendres fem un programa en
2: divendres
0: directe.
2: Divendres 26.
0: El divendres 26.
2: 2026.
0: Del 2026, va, si escolta això el 2030, ja...
2: Podeu anar qualsevol altre dia. Segur que us atenen superbé. Okay. Ara no estarem nosaltres.
0: Sap greu. Dia 26 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu d'Història de Catalunya, a l'exposició permanent davant de la tenda de Jaume I. Si us voleu apuntar, només us heu de dirigir a les nostres xarxes socials. Si encara queden llocs, això també és veritat, perquè falta poquet i hi havia poques places... però bé, benvinguts sereu, és gratis i ens veiem les cares allà. En fi,
2: molt bé, ja.
0: Feta la falca,
2: jo crec que és interessant seguir en això que comentaves, no? Fer aquesta per què fem aquesta diferència entre la institució de la policia i els cossos policials concrets.
1: Clar, més que una diferència, és una concreció que és necessària, perquè sempre que volem parlar d'una o altra institució crec que és necessari situar-la històricament. No és el mateix parlar de la monarquia del segle XXI que de la monarquia de fa 100 anys i molt menys de la monarquia de fa 1000 anys, de la mateixa forma que no té res a veure ni l'Església ni la Generalitat avui que en els seus orígens, excepte, això és útil quan ens posem romàntics o nostàlgics, que llavors podem fer les comparacions que volem per justificar el que sigui al final. Per exemple, l'origen dels Mossos d'Esquadra, si ens posem en aquesta línia romàntica, sí que el podríem trobar en el final a les acaballes de la Guerra de Successió, quan les autoritats borbòniques van crear les esquadres per perseguir les últimes resistències austriacistes, etc. Però ni aquestes esquadres ni cap de les companyies que existien tenia res a veure amb el que ara en coneixem per policia.
0: Martí, abans d'entrar de ple a la història de la policia, per què ens estàs dient, no?, que tots, o sigui, aquests cossos d'ordre i tal que ens estàs començant a mencionar així més incipients, dius que no tots són policia. Per què?
1: Com dèiem al principi, cap a la introducció, la policia és un cos de funcionaris armats especialitzats en el control coercitiu o en la repressió, és a dir, control de l'ordre públic, vigilància, persecució, detencions, etc. Aquest cos està format per treballadors directes de l'Estat, per un cos burocràtic i armat per l'Estat, que està separat de la societat. I aquesta separació que es dona entre l'aparell burocràtic militar i la resta de la societat és una característica dels estats que sorgeixen de les revolucions liberals, dels estats burgesos. Ara bé, no sempre, no en tots els ordres socials, l'Estat ha comptat amb aquest monopoli de l'ordre públic. Per exemple, en les viles i ciutats baixmedievals van sorgir diverses iniciatives d'autodefensa de la població contra el trencament de l'ordre establert, que era bàsicament la ciutadania en armes, però que era, era una resposta que responia a la seva realitat, que era una societat armada, una societat que necessitava autodefensar-se, etc. El control de l'ordre públic en aquestes societats baixmedievals era un terreny més de, en la disputa entre els diferents poders feudals que podien existir. I aquí a Catalunya, i per això abans posàvem aquesta cançó, és on van néixer els famosos sometents o també els sacramentals, depèn d'un territori o un altre.
2: I sometent no, és una paraula, és una expressió que ens sona a tots, no? Tothom, qui menys ha escoltat alguna vegada, algú potser s'ho ha tatuat i tot, no? Sometent i via fora. Però què eren exactament aquests sometents?
1: Clar, en un origen, els sometents eren la ciutadania, la població que ja estava armada de per si, que s'aixecava en armes per restablir l'ordre puntualment trencat. Perseguien malfactors, defensaven els interessos de la comunitat, però no eren un cos permanent, sinó que eren tots els ciutadans d'un o altre territori, tots els homes majors d'edat, ens estem referint, tenien l'obligació d'acudir al lloc on fossin cridats, al crit de via fora, com estava comentant l'Alberto, en escoltar el toc de campanes del sometent o a les ordres de l'autoritat municipal que fos. Aquesta forma de garantir l'ordre era pròpia d'una societat que ja estava armada, que no té res a veure amb la nostra societat actual. I, d'alguna forma, el sometent no només servia per restablir l'ordre quan aquest estava puntualment trencat, sinó que també era un contrapès davant les ingerències o violacions que pogués patir la mateixa comunitat. És a dir, d'alguna forma, és més difícil per les autoritats vulnerar els drets d'una població que està armada. És a dir, allò del poble armat és un poble respectat.
2: Poso un exemple del que vam parlar en un programa, no sé el número, però com vam parlar del castell de Castellbisbal, 1285, no? Els senyors de Castellbisbal, que s'ensenyorien, no? de l'entrada del Llobregat cap al Pla de Barcelona, es dedicaven a assaltar, no? totes les rutes comercials i les caravanes comercials que entraven pel Llobregat, fins que un dia els ciutadans de Barcelona es van cansar d'això, van congregar el sometent, van sortir de Barcelona, van arribar al castell de Castellbisbal i el van enderrocar. I van dir, s'ha acabat. No? És aquesta idea que deies, no? De poble armat, poble respectat.
0: Però a veure, vull dir, armes sí o armes no? Vull dir, portem poques preguntes i ja voleu donar armes, no? L'Alberto també s'està...
2: Ah, no, vull dir... No?
1: Sumem al carro.
2: Però aquí fem dues coses, o per tothom o per ningú.
0: Armes o no?
2: Si no, el partit no té gràcia.
1: I de fet, això és una idea que més endavant comentarem de com es configuren les societats modernes, de tot el debat aquest que hi ha sobre si la societat pot o no tenir armes.
0: Ah.
1: Sí, de fet, la idea per parlar de... La idea era comentar que no sempre s'ha donat aquesta diferència entre la fracció de la població que pot estar armada i la fracció que no pot estar armada, com sí que tenim ara. El fet és que totes les institucions que actualment ens ordenen són productes històrics i que el nostre deure, si volem estudiar-los o transformar-los, si ja ens atrevíssim algun dia, és treure aquest vel de naturalesa que tenen, que sempre pensem que la policia sempre ha existit, que l'Estat sempre ha existit, que les presons sempre han existit, quan de fet no és gens així. I de fet són institucions que són bastant modernes en realitat. Però retornant al procés històric de que estàvem comentant sobre quin és l'origen de la policia, sí que ens hem de situar en el que dèiem, en la transició del feudalisme a les societats modernes. És en aquest impàs quan els poders públics comencen a veure la necessitat de desarmar progressivament la població per garantir el monopoli de l'Estat sobre l'ordre. I a Catalunya, per exemple, després de les guerres de Remença, la monarquia va cedir a les pressions dels poders feudals i va començar a prohibir els pedrenyals que estaven repartits entre la població, va començar a restringir el dret de la població a les armes, etc. I comença tot un procés molt llarg en el qual la població es va desarmant i, en canvi, totes les armes de forma material, però el dret a utilitzar la violència, sobretot, passa en mans de l'Estat o de les autoritats, en aquell cas.
2: I què vol dir això de que el sometent s'acaba institucionalitzant?
1: Clar, el sometent és víctima de tot aquest procés. I, per exemple, si l'origen del sometent és la comunitat en armes, el poble alçat en armes puntualment, aquest era l'origen baixmedieval, però el sometent sabem que existeix al llarg de molts anys. De fet, no es dissol fins al 1978. tot i que s'havia anat dissolent en comptats moments, la Segona República va dissoldre, etc. Però el sometent modern, el sometent que ja no és la població armada, és ja un grup de població civil especialment ideologitzat, format sobretot per petits propietaris, la petita burgesia, etc., i sobretot en les zones rurals, que amb l'autoritat del poder, és a dir, que per tant estem parlant d'un grup especialment lleial a la burgesia o a les autoritats que siguin, poden tenir armes i poden imposar l'ordre quan sigui necessari. Precisament per aquest motiu, era durant el final del segle XIX i el segle XX, són la principal força de xoc de contra el moviment obrer, que es dedicaven a trencar vagues, a dissoldre manifestacions o a assassinar líders revolucionaris. Per exemple, durant el franquisme, durant el franquisme, l'últim maqui, com el podríem dir així, aquí Quico Sabater el mata un sometent de Sant Celoni, Abel Rocha, l'any 1960, que alhora era el cap de Fetí de les Cons del nostre estimat poble. Per tant, això evidencia molt aquesta relació que es dona en el final del sometent entre... Sí, d'alguna forma que
2: era
1: ja...
2: Era sometent i no era de sometemps, no?
1: Exacte. Ai. Sí, bueno, és això que ja no té res a veure amb l'institució original, ja no és el poble armat, sinó que és una part molt concreta del poble i concretament la part més reaccionària del poble.
0: Molt bé, i amb tot, a veure, amb tot això, què ens vols dir, Marc? On vols anar a parar?
1: Sí, perdó, perquè hem anat obrint com molts fronts.
0: No, sí, però està bé, perquè són temes que no tractem molts cops aquí a la ràdio, però vull dir, on vols anar a parar?
1: Sí, per anar reordenant i passar del 1960 a l'edat mitjana i acabar aquests alts i baixos, la cosa és que la policia no sempre ha existit. Mai, o sigui, no sempre ha existit un cos públic encarregat del control de l'ordre i que estigui al servei directe de l'Estat. De fet, ni tan sols el control de l'ordre sempre ha estat en mans de l'Estat. Sovint, com dèiem, ha estat en mans d'autoritats locals, en mans de cabdills, en mans de la mateixa comunitat, en un sistema més o menys complex, però no sempre han existit aquests cossos i, de fet, a dia d'avui, l'ordre no sempre el garanteix un cos policial a altres zones del planeta. Per tant, precisament per això el que volia dir és que la història del sometent sintetitza molt bé tot aquest procés històric. Com passa de ser una institució de la societat en armes, no sé quantos, a ser un cos específic destinat a la repressió? Que això és el que acabarem fardant avui.
2: Bé, doncs per no perdre'ns, no? A veure si recapitulem una miqueta, no? Perquè, de fet, no ens has fet una mica de trampa i encara no ens has contestat a la pregunta que t'hem fet, no? Que quan apareix la policia? Quin és l'origen de la policia?
1: L'origen de la policia el trobem en l'era de la Il·lustració, i concretament el que dèiem a l'inici, és en el moment en què la burgesia ascendeix al poder polític. És a dir, la policia està estretament lligada en la transició del feudalisme a la societat moderna i, per tant, al capitalisme. Per això, quan parlem de l'origen de la policia, necessàriament hem de parlar de totes les transformacions socials i polítiques que va comportar aquesta transició. És a dir, l'origen de les ciutats industrials, de les fàbriques, del proletariat i del moviment obrer.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Pound Gang a les portes de Troia. Martí, per què aquesta cançó?
1: Jo hagués posat la Patrulla Canina. O sea...
0: Potser en un programa que, futur, que promès en el futur en Martí, potser...
2: Sí.
0: Potser.
2: Sí,
1: o com
2: sí.
1: M'agrada dir-los, els Gossos d'Esquadra.
0: Epa!
2: Ho intentarem en el programa que m'he compromès a fer, colar els Gossos d'Esquadra. Res.
0: Perdó. Per què? Per què Pound Gang a les portes de Troia?
2: No, Pound Gang, res. És perquè portem 20 minuts que no hem començat a parlar en si de la policia, però que era només per insistir molt en una idea. La policia és una institució moderna. Pound Gang són modernos, policia és
1: la policia és
2: moderna.
1: El nou trap.
2: Sí.
0: Podria ser aquesta l'afirmació del programa.
2: Per
1: molt bé,
2: exemple.
1: Doncs, aclarit això, quan comencem a parlar de policia? No? Ja ho dèiem, com tots els mals de la nostra societat comença amb la il·lustració.
0: És que, clar.
1: Esperem, a veurem si comença a França, no? Però en quin sentit passa tot això?
2: Efectivament, tots els mals comencen amb la il·lustració, però en un inici, en aquesta primera il·lustració, el terme policia no feia referència encara al cos que parlàvem al començament, no feia referència a un cos de ciutadans armats ni a funcionaris públics amb uniforme ni res d'això, sinó que per policia s'entenia la funció pròpia dels estats derivada d'aquest nou despotisme il·lustrat, que consistia en intervenir en la societat per començar-la a educar, a civilitzar, a millorar les condicions pel comerç, a endreçar el caos de l'antic règim i acabar amb tots aquests esculls que impedien el desenvolupament de l'economia capitalista.
0: Caos entre cometes, està molt ben posat aquí això.
2: Clar, sí, el caos està entre cometes perquè és el que ve a fer la il·lustració, es van dir tota aquesta sèrie de privilegis, etc, que després parlarem millor. I, de fet, crec que per parlar d'aquest origen de la paraula en si és bastant interessant mirar quin és l'origen etimològic de policia. La paraula policia deriva dels termes clàssics de politeia i també de polis, que és una arrel que es manté en tots els vocabularis indoeuropeus i que combina tant la idea de ciutat, en grec polis, però també amb l'art de governar la ciutat, en grec politiquè, o amb l'ordre establert per al govern d'una ciutat, en grec politeia. No, mai he estudiat grec, potser m'ho he inventat, això.
1: O l'art de posar-se xandall i suar, poliesportiu.
2: Per exemple.
0: Ah.
1: O l'art d'infiltrar-se dins de moviments socials tirant-te gent, que és poliamor, no?
0: Oh, wow.
2: Hi havia... Tots sabíem avui... que això passaria.
0: Sí. Avui la pistola està disparant.
2: No estic sent jo. Això està clar.
0: Bueno!
1: Dubtes al meu advocat.
2: I llavors, és això... Quan...
0: Sort que no és de Mesopotàmia.
2: Bueno. Advocat de Mesopotàmia?
0: Sí.
1: No, obri. Escolta't el programa.
0: Vale. Exacte. Les meravelles del món antic.
2: Ah, vale, ja ho faré.
0: Estaves dient.
2: Sí, no, això, l'origen de la paraula. Però quan es redescobreix el terme en la il·lustració... És el que diem, que policia és per referir-nos a tot aquest art de governar la ciutat. És a dir, no parlem d'un cos, parlem d'unes funcions. Parlem de les funcions necessàries per començar a desenvolupar el nou ordre social, l'ordre social de la burgesia. És a dir, per la policia no va néixer per mantenir l'antic règim, evidentment, sinó que neix per assegurar les transformacions necessàries que comportava l'ascens de la burgesia al poder i, per tant, la transició cap al capitalisme.
0: Molt bé. De fet, a Plató, en els seus escrits, ja ho diuen una frase, no?, que ho resumeix molt bé, que és la policia és la llei excel·lent que conserva la ciutat. No? Per recuperar aquesta frase, no? És a dir, per tot el que tu has anat dient, que la policia en els seus orígens no servia per mantenir un ordre preexistent, sinó per canviar les coses.
2: Exacte. Durant el segle XVIII, a tota Europa, amb més o menys reforma, més o menys trencament, amb diferents anys, etc, però la majoria d'estats creen institucions generalment denominades intendències o superintendències de policia. Aquestes institucions, no, és el que dèiem, no eren homes uniformats, no eren funcionaris, sinó que eren il·lustres senyors que des dels seus despatxos es dedicaven a... Bueno, que a més estaven al servei directe de la corona i que, per tant, ja tendíem a una centralització dels estats que a l'època feudal encara no s'havia donat, i es dedicaven a començar a pavimentar carrers, a començar... a promoure els enllumenats públics, etc. Totes aquestes actuacions de policia eren les necessàries per optimitzar el desenvolupament de l'economia capitalista. Comerç, vies de comunicació, normes de competència, regular els mercats, etc.
1: Bueno, gent de bé, no?
2: Eren gent de bé.
1: I feien moltes coses, no? I vull saber quan aquesta gent d'ordre passa d'això a ser una mena de Power Rangers uniformats repartint hòsties.
2: Bueno. Després veurem aquesta transformació.
1: En qualsevol cas, sorprèn, no? Perquè sí que aquesta primera policia sí que feia coses, i coses com molt diverses.
2: Clar, feien moltes coses, però totes aquestes coses les feien les superintendències que feien totes aquestes coses no eren coneguts encara com a policia, sinó que per policia és el que dèiem, és la funció, no les persones. I per tant, ens hem d'imaginar més aviat el que dèiem, tot de funcionaris, etc., però que eren les persones que estaven ocupades exercint les funcions de policia, però no eren reconeguts com a cossos policials.
1: La policia no se nace, se hace.
0: Martí, o sigui, ens estàs fent, o sigui, a través d'aquesta història de la policia també estem veient, tu ja ho has repetit en diversos moments, aquesta transició, no?, de l'antic règim a una societat industrial, el capitalisme, la revolució industrial, els règims liberals, etc. No? Però ja que estem posats, no?, i ens estàs, o sigui, aprofitant l'excusa de la policia, també estem fent un repàs molt a grosso modo, no?, de gran imatge històrica en aquest cas, què diferenciava, no?, aquests nous governs il·lustrats de les monarquies més medievals?
2: Els governs ja del despotisme il·lustrat o els estats moderns, a diferència de les monarquies medievals feudals, tenen una vocació activa d'intervenir en la societat. Els nous governs il·lustrats ja no es limitaven a impartir justícia entre diferents estrats i entre diferents sectors privilegiats de la societat, etc., sinó que es dedicaven a fomentar activament el creixement econòmic i, sobretot, a enriquir l'erari públic a través d'impostos. Aquí hi ha tota una relació entre els desenvolupaments científics, sociològics, demogràfics, etc., de la il·lustració i la millora de sistemes de tributaris, etc. Una funció que, a més, neix de la necessitat de contribuir, bueno, i de finançar les guerres modernes, etc, etc.
1: Molt bé, i tot això, tot aquest quadre que estem pintant va ser pacífic, no? Aquest origen de la policia o d'aquesta funció policial va ser fàcil d'implantar, va tenir resistències?
2: Evidentment no, perquè és el que estem dient, la policia serveix, és la vocació activa de la burgesia per escombrar tots els obstacles i tots els obstacles que venien de l'antic règim i facilitar el desenvolupament de l'economia capitalista. El món sobre el qual havia de passar això no era un full en blanc, sinó que era un món format per jurisdiccions privades, jurisdiccions sobreposades unes amb les altres, privilegis, prerrogatives feudals, eclesiàstiques, autoritats municipals amb privilegis reconeguts, etc. Per tant, tota aquesta nova lògica mercantil que és necessària pel desenvolupament capitalista xoca tant amb les cultures populars però també amb les potestats dels senyors feudals i eclesiàstics, els drets i les costums tradicionals, i també xoca molt amb la primacia que existia fins aleshores de l'abastiment per sobre del que acaba sent la intocable propietat privada.
0: Per tant, o sigui, és a dir, que tot el que són les institucions feudals, el sentit comú de l'època de moltíssima gent, la ideologia feudal, tot això era incompatible, no?, amb aquest nou model de societat que a poc s'anava imposant, no?, a cavall dels segles XVIII i XIX.
2: Exacte, i precisament per això la burgesia, ja ascendida al poder polític, necessita escombrar amb tots aquests privilegis i amb tota la fragmentació estamental i jurisdiccional que era incompatible amb les noves relacions socials de producció del sistema capitalista. El sistema capitalista necessita, d'alguna forma, no entrarem en això, però la igualtat formal de la població i la llibertat d'intercanvi contractual, entre moltes cometes. I, per tant, era necessari liberalitzar el sòl, assegurar la propietat privada davant de l'arbitrarietat dels poders feudals o monàrquics, assegurar que hi havia garanties d'aquesta propietat privada, etc. El vell ordre feudal, si bé havia permès l'ascens pacífic de la burgesia al poder econòmic, les ciutats al final es desenvolupen durant l'edat mitjana, etc, etc, i en part també durant el feudalisme la burgesia comença a participar en el poder polític, l'ordre feudal, com deia, s'acaba convertint en un obstacle pel lliure desenvolupament de l'economia capitalista, i per tant és un obstacle que ha de ser escombrat i també paral·lelament era necessari començar a disciplinar i educar la societat en una nova cultura, en una nova ideologia que necessàriament havia de deixar enrere el que dèiem abans de la cultura de l'abastiment o de les tradicions populars o el que sigui.
1: Bueno, i el que fa la il·lustració, no, no només promoure l'economia, la cultura, acabar amb la superseria, sinó és construir un nou món, acabar amb un vell ordre.
2: Exacte, i per acabar amb aquest vell ordre va ser necessari, bueno, precisament per això, en les revolucions liberals del segle XVIII i fins al final, la segona meitat del segle XIX, la burgesia no només construeix aquest nou ordre, sinó que també crea els seus propis mitjans coercitius per escombrar els vestigis feudals que impedien el seu afloriment. I per això la història del segle XIX espanyol és apassionant. Bueno, a mi, si més no, m'apassiona per això mateix.
1: Perquè si estigués el Sergio et diria que sí.
0: Sí.
2: Clar, clar, clar. Però perquè són 100 anys, o més de 100 anys, si cal, de conflictes derivats d'aquesta transició, del feudalisme o de l'antic règim al nou ordre social burgès. Aquí trobem les boiangues de Barcelona, però també trobem les guerres carlistes, els mil pronunciamientos que hi ha, les desamortitzacions, les rebel·lions cantonals, etc. I tots aquests conflictes són manifestacions d'un conflicte de classes propi d'una transició, de la crisi d'un sistema i el naixement d'un altre.
0: De fet, ara has mencionat uns quants exemples, no? Les boiangues, les guerres carlines, etc. Però no sé si vols desenvolupar una mica de més algun d'aquests casos.
2: N'hi ha un que a mi em sembla fascinant, que és el de la Guerra dels Malcontents, que és en plena dècada ominosa, entre el 23 i el 1823 i el 1833. Els absolutistes que... És a dir, estem molt acostumats a les escissions...

0: institucions de l'antic règim. Qui s'acaba imposant són els sectors reformistes, però això genera un aixecament al País Valencià, a Catalunya, a Euskal Herria, i de fet, en les zones que posteriorment protagonitzaran les guerres carlistes, d'aquests ultrarreialistes, que el seu lema era «Viva la religión, viva el rey absoluto, viva la inquisición, muera la policía, muera el masonismo». D'aquesta forma, és, clar, és com veure aquest lema, i que de fet es pot trobar a una revista de Manresa editada per als mateixos reialistes. Aquest body és això, la policia, que no estem parlant del cos de policia, estem parlant d'aquestes funcions de pavimentar, de controlar el mercat, etc, etc, i d'acabar amb els privilegis feudals, també troba l'oposició dels poders feudals.
1: M'encanta la idea de que la gent que ara es queixa de que surtin elfs negres a sèries o sirenetes negres o que hi hagi gent amb diversitat efectiva, sí. Són els que fa 200 anys es queixaven de que els carrers posaven pedres, no? és una constant històrica de queixar-te per coses aparentment absurdes, no? Però és molt interessant la frase que deies, no? Sentir viva el rei, viva la religió i muera la policia.
2: És raro.
1: Que en principi són coses que hauríem de, com a mínim avui en dia, no? Identifiquem en el mateix cantó. Mm. És un exemple, no? De que aquests, els valors, les funcions socials, les institucions canvien, no? Llavors, situem-nos una mica. Fins ara la policia és una funció, hi ha una funció policial, i com passarà d'això a ser el cos armat que tots coneixem i estimem?
0: Al final és un procés lingüístic molt llarg, però és un procés de l'associació de la part del tot. Si bé s'entenia que la funció de policia era tota la intervenció estatal que dèiem, control del comerç, de la higiene, de la competència, de l'ordre, etc., aquelles persones que s'encarregaven, és a dir, que la societat identificava que exercia aquelles funcions, per exemple, que s'encarregaven de retirar els pobres dels carrers per tancar-los o enviar-los a galeres, o que patrullaven els camins, o que muntaven l'enllumenat públic, la societat es va començar a identificar mica en mica com a policia. D'alguna forma, l'oposició a les transformacions capitalistes que estàvem comentant, juntament amb el sorgiment d'una nova classe social que començava a ser incipient a les ciutats modernes, va comportar que entre les mil funcions que incorporava la funció de policia, és a dir, la funció de l'ordre públic, acaba cooptant el terme de policia. I, de fet, ara, bueno, com a curiositat, a les facultats de dret, encara quan es parla de les funcions de policia, encara es parla de totes aquelles funcions, és a dir, els decibels que pot fer un concert o una festa major, etc., això és funció de policia, però comuna, o sigui, popularment per policia només, el cos de policia.
2: És a dir, el que deies, no? Que passem d'una funció policial que era molt àmplia i es va anar com concentrant tot amb el naixement del proletariat, etc., no? Concentrant en el manteniment del que coneixem avui dia com a ordre públic.
0: Clar.
2: Tot aquest procés de, entre cometes, d'embut, no? Una miqueta, va ser molt llarg.
0: Sí que és molt llarg, perquè, i és el que estem dient, estem parlant d'un procés històric, però per ficar termes o per exemplificar-ho, tot i que el Regne d'Espanya, des del primer terç del segle XIX i principis, és a dir, quan estem parlant dels principis del liberalisme espanyol, ja existien organitzacions que la societat identificava com a policia, fins l'any 1884, finals del segle XIX, la RAE definia policia només com a buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúbliques i urbanidad en el trato. No és fins al que dèiem, el 1884, que s'incorpora l'excepció de cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. I tornant a allò que estàvem comentant a l'inici, l'origen de la policia és molt controvertit. L'origen de la policia és tan antic com l'origen de la seva mateixa oposició. I el Regne d'Espanya no només és controvertit, sinó que és molt conflictiu. S'ha de tenir en compte que durant el que dèiem la dècada ominosa, la repressió que els incipients cossos policials van exercir contra tota l'oposició política, tant liberals com ultrarreialistes o els aixecaments populars, va associar el terme policia a vexacions, execucions sumàries i arbitràries, detencions massives, suborns, corrupció. I això va fer que durant, és a dir, a Espanya, als debats de les Corts, no es parla de policia fins a finals del segle XIX. Fins llavors sempre s'utilitzen altres termes com zeladors, guàrdies, etc. Mentre que la resta d'Europa, a Regne Unit o a França, ja sí que es parlava de la policia. Buenaventura Turru.

0: no fue por casualidad. Buenaventura Turrubi, Ascaso y García Oliver.
1: Recta final del programa, una cançó de Chicho Sánchez parlant de Los Solidarios, els anarquistes. Què té a veure això amb el que estem parlant?
2: D'alguna forma, crec que molts buits que estic deixant en el programa d'avui els omplirem amb el programa dels cossos, eh? Però el que estàvem dient de...
3: Això és fer autobombo d'una manera, d'una manera descarada.
1: Perdó, però és que el pitjor de tot és que els oients es pensen, no, és que el graven després aquest segon programa.
3: Que, vull dir, no sabem quan el gravarem. Vull dir, aquesta temporada ja us diem que no, perquè ja la tenim completa.
1: Sí, bueno, quan el faràs?
2: No ho sé. Ha costat molt trobar una data per avui, de fet.
1: Sí, bastant. Sí. Però digues.
3: Mantinguem l'esperança.
2: Sí, això no s'ha de perdre mai. Però, bàsicament, el que estem dient... Dèiem això, la policia neix com aquesta funció inicial, s'acaba identificant amb un cos que manté l'ordre públic i que aquesta funció de manteniment de l'ordre públic és la que acaba cooptant la resta de funcions perquè és la que guanya més importància, la que es converteix en més necessària, però si es converteix en més necessària és perquè en les ciutats industrials comença a aparèixer el proletariat. I amb l'aparició del proletariat... I, no per culpa del proletariat precisament, amb l'aparició de la conflictivitat de classes que porta la transformació capitalista, esdevé necessari tenir un cos permanent que reprimeixi o que mantingui dins de l'ordre aquesta nova classe incipient. Per això, quan parlem de la història de la policia, estem parlant de la història de la dominació burgesa, d'una dominació que ha de ser activa. Però, com hem anat comentant, el sistema capitalista no es va instaurar de forma pacífica, sinó que s'ha anat imposant amb sang i acer, com l'Albert explicava al programa de la unificació d'Alemanya, i aquest sistema capitalista té un enemic històric, que és el que comentàvem, que és el proletariat, que és la classe que, si tornem a la tradició marxista, el capitalisme és el que engendra el seu propi enterrador, que és la classe proletària, etc.
3: Serien com Son Goku i Vegeta.
1: Exactament igual.
2: Sí, però algun dels dos acaba guanyant, no? Com a bola de drac.
1: Bueno. Kakaroto.
3: Kakaroto és la policia, no entenc?
1: Ah, no sé. Kakaroto és la policia.
2: No vull mullar-me en bola de drac amb això, crec. No vull barrejar.
1: No vols barrejar.
2: No vull barrejar una cosa maca amb una que no és.
3: No, per aquí era. Per Kakarot, pensava que...
2: Ah, caca.
3: Hola.
2: Perdó.
1: Vale. Perdó, és que sempre hi ha una capa més.
2: Sí.
1: I a vegades no la veig jo.
2: Però és això. El que volia dir és que... En el programa ja en parlarem més, eh? Però que existeix una relació pràcticament directa entre el creixement dels moviments revolucionaris, l'anarquisme i el socialisme, i la professionalització, la internacionalització i el desenvolupament tècnic dels cossos policials.
3: Que mi... Estem passant, no?, com d'una funció pública que es va burocratitzar, no?, gent que pensa en el benestar de les ciutats, i d'aquí, no?, aquesta funció més de monopoli de la violència va guanyant pes, però encara no hem arribat a la professionalització del cos, no? Jo crec que és molt interessant, no?, com són aquests primers cossos policials encara no professionalitzats, quin tipus de gent...
2: Clar, en un inici, el qui exercia les funcions de policia és, si tornem en aquelles intendències o superintendències que dèiem, al final pagaven a quatre pobres, els hi pagaven quatre duros perquè patrullessin els carrers, perquè expulsessin altres pobres dels carrers, etc. I per tant, en un inici els cossos policials era gent analfabeta, sense cap mena de formació, etc.
3: Això afortunadament ha canviat.
2: Això... Què passa?
1: No, res.
2: Ah, vale, m'han frenat. però sí, o sigui...
3: Veus una broma on no la hi ha?
1: Clar, és veritat.
2: Però, igualment...
3: Tu estàs fart de veure a l'institut com els millors alumnes, aquella gent de batxillerat que dius aquesta gent, és la meva gent, són les que constant i reiteradament volen ser policies. Llavors... Això ja no passa.
1: No.
2: D'això va anar a la cançó de Pau Gang, per això l'hem colat. La música ho acaba d'omplir tot al final.
1: Sí.
2: Però igualment, anant a la pregunta de l'Alberto de com eren aquests primers cossos...
3: El que vale vale i el que no municipales. Sí.
2: A mi em van advertir de no obris la xeta, però no ho estic
1: sent jo. No he estat jo. O sigui, si la... Està bé.
3: Bueno, és que és la broma que es fa sempre, no? El que vale vale i el que no, humanidades, el que vale vale...
2: És una venjança.
3: A socials.
2: És una venjança.
3: Qui s'ofèn per això, doncs...
2: Sí. però és, fins i tot, o sigui, en aquests orígens, quan estaven dient això, que els primers cossos estaven formats per gent analfabeta i tal, en realitat hi havia un debat entre les noves autoritats burgeses, els nous poders burgesos. D'una banda, hi havia els que apostaven més per un model ciutadà o liberal, és a dir, que fos la ciutadania il·lustrada, evidentment, l'elit burgesa, la que complís les funcions públiques, i els que apostaven més per un model administrativista de professionalització, de separació del cos respecte a la resta de la societat, que, com veurem, és el model que s'acaba imposant excepte potser els Estats Units, que és una coexistència híbrida. Estats Units o altres estats, però és una cosa una mica rara.
1: Bueno, és el referent que sempre ets ve al cap, no?
2: Sí. Quan,
1: en què es basava aquest model ciutadà?
2: Segons l'ideal del liberalisme polític, la virtut rau en la participació de la ciutadania en els afers públics. Per tant, la ciutadania, que insisteixo que ciutadania no és el poble, és com aquesta fracció de l'èlit il·lustrada, participava en els jurats per resoldre els afers de la justícia, participava en la milícia nacional per defensar el territori i imposar l'ordre, participava en, no sé, en les patrulles per garantir l'ordre en els camins, etc.
3: Bueno, i arribem a la trampa del liberalisme, no? Perquè fem una revolució liberal per dir, no? Per una igualtat de drets, una igualtat de participació política, bla, bla, bla, i després resulta que només només un grup de la població pot exercir certes funcions públiques.
2: Exacte, i això és una de les causes que, com explicarem, acaba portant al fracàs aquest model, d'alguna forma.
1: Abans has parlat una miqueta sobre el model dels Estats Units d'Amèrica com a un sistema híbrid, no? En el que encara hi té cabuda la policia en participació ciutadana. No sé si ho vols desenvolupar una miqueta.
2: Sí, la cosa és, seguint amb la idea aquesta que dèiem, del model liberal com a un model en el que la ciutadania ocupa funcions públiques, als Estats Units encara hi ha un model híbrid, per exemple, en el que xèrifs i fiscals són escollits en alguns estats per la ciutadania, o en el que els jurats populars són la institució bàsica. Aquí el jurat popular és una excepció, als Estats Units és pràcticament la base del seu sistema de justícia. I també que la majoria dels cossos policials són municipals o són estatals, però dels estats, no federals. La Federació dels Estats Units té certes agències, la CIA, l'FBI o d'altres, i per exemple, la segona esmena de la Constitució dels Estats Units, que encara és vigent, diu: és necessària una milícia ben regulada per la seguretat d'un estat lliure, el dret del poble de posseir i portar armes no podrà ser infringit. I amb això tornem a la idea que estàvem comentant a l'inici, de el poble en armes, així com a Europa i a molts territoris, sí que va ser escombrat, és una idea que ja no hi és en el nostre imaginari col·lectiu. Als Estats Units o a Suïssa, per exemple, s'ha quedat allà. I és un, des del liberalisme s'entén com un dret de la ciutadania, el dret de la ciutadania tenir armes per no regalar a l'Estat el monopoli de la violència.
3: Bueno, és que al final els estats moderns es construeixen sobre tres monopolis: el monopoli de la fiscalitat, el monopoli de la burocràcia i de la justícia, i el monopoli de la violència, no? És el que construeix els nostres estats. Per això és tan important en espais com els Estats Units, no? No regalar aquest monopoli de la violència a l'Estat.
2: I de fet, quan veiem aquesta, els atacs de l'ICE, la policia aquesta de Trump, que es dedicava a crear autèntiques ràtzies contra la...
3: Es dedica
2: a crear autèntiques ràtzies contra el proletariat migrant o contra la població immigrant o no immigrant dels Estats Units. Hem vist conflictes entre les milícies nacionals de certs estats i l'ICE, aquesta agència federal. Per tant, que això no vol dir que no hem de romantitzar tampoc les milícies nacionals. Les milícies nacionals continuen sent, fins i tot encara als Estats Units, de certa èlit, etc. Però
3: I que les milícies armades són el germen del feixisme.
2: O
3: la seva contrapartida. Però si pensem en una milícia o un cos paramilitar, no? Un altre exemple, doncs, són els camises negres...
2: Sí, la gran diferència és que aquestes milícies armades, que acaben sent la primera força de xoc de la burgesia i, per tant, el feixisme, acostumen a comptar amb la impunitat o l'autorització o la tolerància de l'Estat. I, en canvi, les milícies
3: les altres,
2: que ens agraden,
3: per les que
2: són les que són reprimides pel que sigui.
3: Bueno, ens agraden. Quan es fan... Sabeu que Europa és els únics llocs on la gent acostuma a agradar més l'imperi que la rebel·lió de Star Wars.
1: Això és interessant.
3: Vull dir, quan en jocs online on es pot triar entre rebel·lió o imperi, el món normal tria tria resistència, aquí guanya l'imperi.
1: Per què? Per què serà?
2: Bueno, és com l'empresa que hi ha de Palantir, que li posen el nom de... Bueno, és igual.
1: Palantir, no?
2: Clar, és igual.
3: Bueno, van a cara descoberta.
2: Sí.
1: En fi, per què no va acabar de funcionar o de quallar aquest model basat en la participació ciutadana?
2: M'ho he inventat, però per sintetitzar-ho, però podem intentar...
3: Exacte, fer contínuament aquí.
2: Clar, és del que va.
1: És el que fem a les forces de treball.
2: Però, al final, podem identificar tres motius molt relacionats entre ells. La primera raó és estructural, o sigui, tot i que el fonament polític i ideològic de les revolucions burgeses fos el que dèiem, aquest liberalisme polític, les bases materials del sistema capitalista necessiten separar... la propietat privada o la... És a dir, necessiten que la societat, que la majoria social, no pugui intervenir en les bases materials com... Que la propietat privada sigui intocable, que tu puguis votar, però que la propietat privada no pot ser negada per ningú. I, per tant, per garantir aquesta separació entre la societat, entre la majoria social i els fonaments materials de l'ordre capitalista, cal un cos burocràtic militar separat de la societat.
3: Que estem, sinó el paleolític. Que tu veies allà una valla...
2: I l'agafaves. I que tenies gana i agafaves menjar.
3: Un mamut i te'l menjaves, home.
2: Clar, ara no. Ara, si tens gana i hi ha un contenidor ple de menjar, no pots anar.
1: Està tancat en cap nau.
2: Exacte.
1: Està tancat. Quin és el segon motiu pel qual fracassa?
2: El segon és el que dèiem, que d'alguna forma ni tan sols la mateixa ciutadania il·lustrada volia exercir aquestes funcions públiques. Per què? Perquè al final, per què voldria l'elit, per què voldria un gran comerciant, un petit industrialista o el que sigui, ficar-se en un uniforme i embrutir-se patrullant els carrers, netejant els carrers, o per què hauria de perdre el seu temps participant en un jurat popular quan pot delegar-ho en professionals, ja siguin policies o en els jutges professionals.
1: I la tercera,
3: i la tercera raó
2: és la dominació política, que és una raó molt política. Com hem dit, la policia neix en un moment de gran conflictivitat social. Neix en un moment en el que cada dos per tres hi ha vagues, aixecaments, bullangues, conspiracions, alzamientos, pronunciamientos, etc. Fins i tot en ocasions, en els moments més liberals o del liberalisme més radical, els ajuntaments que més coherents eren amb la ideologia del liberalisme polític, s'havien posat al costat de rebels. I aquí trobaríem la rebel·lió cantonal de Cartagena, per exemple, que demana adherir-se als Estats Units contra la resta de l'Estat, o coses d'aquest estil. O fins i tot milícies nacionals dels barris més proletaritzats s'havien posat al costat dels vaguistes quan ocupaven les fàbriques. I, per tant, esdevé necessari... és això, que des d'un començament... Però ja des d'un començament, les superintendències i intendències que dèiem al principi van començar a contractar gent que informés d'aquestes conspiracions, que delatés a col·laboradors perquè expliquessin a l'administració central què es parlava als cafès, què es parlava a les reunions, què es parlava a les tavernes, i van començar a infiltrar policies, que encara no eren policies, però a començar a comptar amb aquesta funció més d'informació. És a dir, ja no era només l'ordre públic, sinó que era saber què està passant en tot moment, perquè la nova classe dirigent necessitava guardar-se les espatlles tant de conspiradors o de revolucionaris.
1: Que, de fet, això és una cosa de fastigosa actualitat, no? Prendre consciència que hi ha agents infiltrats durant anys en moviments socials, sindicats d'habitatge, col·lectius de barri, assemblees docents, no?
2: Sí.
3: I gent que no sap restar. No sap sumar. Que jo què sé, que decomisses 20 tones d'heroïna
1: i
3: després, bueno, perquè al final vols dir que potser has fet el batxillerat humanístic i arriben 15.
2: Perquè quin vale.
1: Cap a xau.
3: Bueno, pues
1: cap a xau.
2: Sí, i de fet, amb tota... O sigui, quan la policia s'intenta autojustificar, sempre és des d'aquesta òptica del control de l'ordre o de combatre la criminalitat. Però llavors ens n'adonem, estudiant la història o la composició de la policia, que la funció d'informació o la funció de monitoratge de la societat és molt important. I això ens permet entendre una de les claus de l'essència policial, que és que la seva funció històrica no és acabar amb la criminalitat, sinó que, sobretot, és preservar un determinat ordre social i polític i controlar que es manté aquest ordre monitoritzant l'oposició política i neutralitzant-la quan és necessari neutralitzar-la. I per oposició política referim a alternativa política, no a Feijo fent de Feijo al Congrés o una cosa d'aquest estil.
3: Molt bé, doncs que no sé si dona gaire per més. Com has promès un nou programa sobre els cossos policials concrets, doncs crec que...
1: Tens 30 segons.
3: Podem donar el remat del programa.
2: Per posar la píndola del programa serà sobre el dualisme aquest entre policies uniformats i policies secretes, però sobretot amb el que vull acabar el programa és entendre això. L'origen de la policia al final és el procés històric de la burgesia ascendint al poder polític i la necessitat d'aquesta burgesia d'imposar un ordre de forma activa, de garantir que si hi ha criminalitat, que sigui dins de l'ordre, que si hi ha vestigis de l'antic règim s'han d'escombrar sempre que siguin incompatibles amb l'ordre, i sobretot que si hi ha organització o associació política o el que sigui dins de l'ordre, que no hi hagi res que pugui fer trontollar el règim burgès.
1: Molt bé.
3: I hem de dir que sempre saluden, són molt educats. Sempre saluden.
1: Molt bé, Martí, t'esperem a una píndola per Patreons i per mecenes, que ja sabeu que si ens voleu donar suport només cal que ho feu a través de Patreon i d'iBooks, i també t'esperem en un futur programa que no sé quan farem sobre cossos policials específics. Així que moltíssimes gràcies per venir avui aquí.
2: No, a vosaltres.
1: Alberto, moltes gràcies.
3: A tu.
1: Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
4: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Montornès.
1: La poeta Maria Mercè Marçal defineix l'escriptura com a activitat vertebradora. Els seus textos combinen la tradició, la innovació i la investigació sobre formes poètiques.
2: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.
1: Maria Mercè Marçal neix i passa tota la seva vida a Ivars d'Urgell, al Pla d'Urgell, d'on sempre es va considerar originària. La dècada dels 70 representa l'entrada de Marçal en el món literari i també a l'activisme polític i feminista, que no abandonarà mai. El 80 feu oposicions a ensenyament a secundària de llengua i literatura catalana i ensenyà a l'Institut Maragall de Barcelona. El 1985 publica La germana, l'estrangera. L'última obra poètica que publica en vida és Desglàs. Podem escoltar el poema L'ametlla amarga de Maria Mercè Marçal en el disc Crònica del cantautor Ramon Muntaner.

0: De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: L'ametlla amarga. Junts hem menjat, fora vilers de tarda, amallons verds de la branca més alta, robats d'un or sense porta ni tanca. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga. Esborrava amb lliçons darrere els arbres de mestres i veïns. Aquesta plana l'escrivíem ben sols, amb lletra clara. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga! Esquitxada de nit, la bata blanca, i amb els dits entintats mig oblidaven el cor de l'ametlló, de l'ametlla amarga. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga.

Comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

esta es una canción que se llama El blues del autobús.

0: medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornés, éxitos de siempre.
1: Dona'm estiu.
2: Dona'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
2: Radio Montornès, 91.2 de la FM.
3: Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Spy Lounge. Spy Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Spy Lounge.
3: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'En sèrie, en una setmana amb un únic nom a la cartellera, malgrat que també tenim altres estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Son tiempos convulsos.
2: I ho fem des d'aquest dilluns, precisament amb l'estrena de la setmana, la tercera temporada de La Casa del Dragón, a HBO Max.
4: Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
3: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
2: Torna a la preqüela de Juego de Tronos amb més acció que mai. A una banda, el Consell Negre amb la reina Rhaenyra al front reclamant el tro de ferro. A l'altra banda, el Consell Verd amb Aegon al tro impulsat per la seva mare.
3: Poco a poco, bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
2: La bretxa entre la família Targaryen és ja irreconciliable. La ficció ha arrencat aquesta tercera entrega amb un potent primer capítol que assenta les bases per la cruenta guerra civil.
5: If I had to do it again, I wouldn't hesitate.
2: També des d'aquest dilluns a Sky Showtime hi trobem la segona temporada de l'Agència.
5: If they tell you I'm a traitor, it's the truth. I betrayed my country. Did I cause harm? Yes.
2: Torna l'agent de la CIA interpretat per Michael Fassbender, que viu infiltrat dins la seva pròpia vida. La seva amant és una presonera política a Sudan i ell farà qualsevol cosa per salvar-la, incloent creuar la línia de la traïció.
6: Chicas, aquí es donde empezó todo. Si no hubiésemos venido aquí hace 5 años, todo sería diferente.
2: Des d'aquest dimecres a Netflix hi estrena la tercera temporada de Mi otra yo.
7: ¿Tienes hermanos?
6: Tengo una, pero aún no nos hemos conocido. Una larga historia.
2: Arriba la tercera entrega d'aquesta ficció que segueix a 3 amigues que viatgen a una ciutat costanera en la que connectaran amb el seu cantó espiritual i afronten traumes sense resoldre relacionats amb el seu passat familiar.
8: The question we asked ourselves a year ago has become even more urgent.
2: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus la tercera temporada de The Capture.
9: Operation Veritas is a smart surveillance cam designed to detect cyber attacks and deepfakes in real time.
2: Torna la trama d'espionatge que segueix una dona al capdavant dels sistemes de vigilància pública de Gran Bretanya. Quan un atemptat terrorista sacseix el cor del poder britànic, tot començarà a trontollar.
10: If we're serious about protecting ourselves, then this government cannot afford to rest.
2: A mesura que avança la investigació, la protagonista s'endinsarà en una xarxa de manipulació que transcendeix el crim per convertir-se en una crisi d'estat.
11: El reino de la tierra al fin va a caer.
2: Des d'aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Avatar, la leyenda de Aang.
12: Disculpa, Avatar, creo que te confundes. No hay ninguna guerra en Ba Sing Se.
2: Netflix ens porta la segona entrega d'aquesta adaptació en acció real de la famosa sèrie animada on 2 germans desperten a un jove d'una llarga hibernació i descobreixen que és un avatar dotat de poders per derrotar a la malvada Nació del Foc.
13: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
14: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
15: Richard, voy a vender el edificio.
2: Divendres a Disney Plus s'acomiada amb la 5ª temporada de Bear.
16: Estamos mal. El restaurante está inundado.
17: Nos han cortado los repartos.
18: Nos vamos a quedar sin comida.
2: En aquesta entrega, els protagonistes es troben sense diners amb l'amenaça d'una possible venda del restaurant i una tormenta torrencial que s'aproxima.
19: Nos superan en número y armamento. Can bring the rain. No tenemos dinero.
14: Pero nos tenemos los unos a los otros y nada que perder.
2: Els nous socis han d'unir forces amb la resta de l'equip per treure endavant l'últim servei amb l'esperança d'aconseguir finalment una estrella Michelin.
7: We threw a rod. Get comfortable.
20: It's gonna be a while.
7: Got the wrench. No. We gotta wait here. We gotta wait on the plane.
2: I aquest dissabte a HBO Max arriba Larry David i la búsqueda de la infelicitat.
21: Yeah. For 5 hours? Are you crazy?
7: This is the airplane experience.
21: Yeah. It's not a good experience. What a pleasure to be a part of such a historic occasion.
2: A través d'esquetx d'humor, el còmic repassarà la història dels Estats Units amb Barack Obama com a convidat i productor junt amb la seva dona Michelle, però pel camí l'acompanyaran moltes altres personalitats i actors de l'escena nord-americana. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i en aquesta ocasió és per una de les darreres propostes d'Apple TV, La maldición de Widow's Bay.
22: Soy Tom Loftis.
23: Encantado, Tom. Arthur.
22: ¿Te apetece tomar un café?
23: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
22: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Comencem parlant de la trama. La ficció comença amb una història quasi ridícula, un alcalde capficat en vendre un poble que ningú vol visitar. Però a mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora.
22: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
23: ¿Hubo canibalismo?
22: No. No creo que sea cierto.
2: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts.
23: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
22: ¿El qué?
23: Que aquí pasan cosas malas.
2: Tot plegat amanit amb una climatologia adversa i les adversitats per arribar a terra que fa que l'illa sigui un paratge bastant inhòspit plegat de personatges obscurs.
22: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
2: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
22: Cuentos de viejas. Me parece encantador.
2: Parlem d'una incomoditat hilarant i a vegades salvatge que passa pel subgènere dels zombis, les cases encantades, els pallassos assassins, fantasmes, possessions o aquelarres.
24: ¿Sabes algo de una arpía? Todos los marineros saben la historia de la arpía. Au. Au.
2: Menció especial mereixen les interpretacions i entre elles la del protagonista, Matthew Rhys, que aborda el seu paper com a alcalde, o la de Kate Offlin com a ajudant.
24: Llegó a la costa y conoció a la arpía.
2: La maldición de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és en definitiva una de les sèries més interessants del moment en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mesclar misteri, terror i comèdia i amb èxit aconseguint posar-nos els pèls de punta.
25: No lo entiendo. ¿Cómo te mueres?
24: Se sube a la cama y se te sienta en la cara.
2: En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
22: Nuestro pacífico pueblo insular es un lugar para que los turistas vengan con su familia y se relajen, ¿verdad? Ya está, eso es todo.
26: Díselo, Shep Clark.
22: Esta es una reunión privada, Edwin, gracias.
26: Ciérralo todo. Para empezar.
27: Tienes toda la razón.
22: No, eso no va a empezar porque no hay eso.
27: Espera, ¿le ha pasado algo a Shep?
26: Se lo ha llevado la niebla.
22: No, la niebla no se lo ha llevado. Porque todos sabemos que Shep está durmiendo la mona.
26: El problema es que Shep dejó de beber hace 3 semanas.
22: Bueno, pues se me ocurren un par de explicaciones más plausibles que se lo ha llevado la niebla.
26: Cierra el puerto. Cierra las tiendas. Que suene la sirena.
22: ¿Te refieres a la sirena de los años 40? Se te va la olla, Wick.
26: Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
22: Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones, no tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
26: Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la nieve de ahí fuera es natural? No, no es natural. Ya se ha llevado a Sepp y se llevará al resto de nosotros hoy. Una maldición.
22: Es que no sabía que era una maldición. Lo siento. ¿Podrías volver a explicármelo? Una maldición es peor que un susto, pero no tanto como el pánico. Es igual que una aparición, ¿no?
26: Búrrate cuanto quieras. La isla está maldita, Tom.
22: ¿Sabes qué creo? Creo que hay gente que quiere ser desgraciada. Y le echa la culpa a una isla maldita. Yo me niego. Y me niego a dejar que hundas este pueblo contigo.
0: Alcaldía.
26: Que suene la sirena, Tom.
0: Soy Patricia.
26: Si no lo haces tú, lo haré yo.
0: Es de la comisaría.
22: Soy Tom. ¡Qué buena noticia! Han encontrado a Shep. Ah, vale. Sí. Espera. Voy a hablar en el despacho.
1: ¿Qué sabes?
3: Que le acabas de mentir a un montón de gente diciendo que lo he encontrado.
2: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornés.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda, em dic Jordi i m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam si me'n recordo, de Rítmics, i es deia "Hi ha un àngel tocant el meu cor". Sisplau, m'agradaria molt que la posessiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó. "There must be an angel", i entre parèntesi, "Playing with my heart", que aquí es va dir "debe haber un ángel jugando con mi corazón". Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, molt bé, Stevie. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

per si t'interessa. El tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de Remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest? El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning, cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la una de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitud, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant què diria Frank si mirés la seva vida enrere. Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar «Bueno, i la cançó que faré ara és pels nens». Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia «I ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera».
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret, i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja agenolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee Gees, de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971... I aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida, ets dels habituals, dels fidels al programa o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus, seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que quiso decir adiós a la carretera amarilla. ¿Recordas El Mago de Oz, la película de 1939? ¿Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el mag d'Oz. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat.

entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona? Love a woman.

aquí. Aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Olivier de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni.

no abarateixis el somni, era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: I la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Humet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Humet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'iVox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Humet.
1: Terciopelo ardiente.
0: I la Lola Auger de Vila Olímpica de Barcelona diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
2: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb la

0: bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia! Però també pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu: soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita, gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa, blue, la tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de...

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant,
4: amb Caral Pedemonte.
5: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí.
7: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Sintonizas Radio Montornès.
2: So, how's your evening so far?
3: Bonsoir.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: 33, un tercio.
2: ¿Es un programa musical?
1: No.
2: ¿Es un programa de libros?
1: Pues no.
2: ¿Es un programa de cine, de series?
1: Pues tampoco.
2: ¿Entonces qué es?
1: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
2: ¿Y bien?
1: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
3: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
8: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat. Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.

Esteu escoltant Spy Lounge.

0: Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts, benvingudes a Selecció Espai Lounge. Durant la selecció d'avui escoltarem a Five Seasons, Eddie Silverton, Frankie, Mark Harman, entre molts altres. Comencem i el tema que he triat per obrir aquesta selecció a espai d'avui és Adwa de Kokoroko. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat. Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Para los atrevidos.
2: What wish lightning.
0: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
3: Esta fiesta no termina.
0: Nostálgicos.
4: Está pensando en ti.
0: Repetidores.
5: Repetimos.
0: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
0: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
7: EGB FM con Valen del Olmo.
0: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
8: Radio Montornès.
9: Radio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
8: El 91.2 de l'FM.
9: Al web montornès.cat/ràdio.
8: A Twitter, @radiomontornès.
9: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
8: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Com si es tractés de la crònica d'una rebel·lió, avui titularem el nostre programa 7 dies de juliol. Ja us hem vist, heu aixecat les orelles quan heu sentit això. No n'hi ha per tant. Es tracta de recordar-vos que entre el proper dia 2 de juliol i el 7 següent gaudirem d'un tsunami jazzístic que afectarà majoritàriament les comarques del Maresme, el Barcelonès i el Penedès i a tot un país, Andorra. Quatre festivals que es programen i es contraprogramen amb la noble intenció de portar-nos molt bon jazz, però d'una manera poc efectiva de cares a nosaltres, al públic. Comencem amb el jove pianista Julius Rodríguez, que ve des de Nova York per participar en el Mas i Mas Festival, dia 2 de juliol, dijous, Sala Jamboree de Barcelona.

Julius Rodríguez, des del seu disc Let's Sound Tell All, que és de l'any 2022. Hem escoltat la cançó All I Do, que ja porta més de 2.300.000 reproduccions a Spotify, que no és un rècord, d'acord, però no està malament en un músic com ell, jove, compromès amb el jazz, un home amb molt de talent, experimental quan li interessa, polifacètic i amb un futur, sens dubte, brillant davant seu. Julius Rodríguez el tindrem el 2 de juliol a la sala 1 del Club Jamborí de la Plaça Reial de Barcelona, dins de la programació del Mas i Mas Festival. La nostra recomanació és que no us el perdeu. I l'endemà, divendres 3 de juliol de 2026, tret de sortida del festival que cada any, ho hem de dir així, fa un maridatge entre el vi del Penedès i el jazz d'arreu del món, el Bijazz, el Festival de Jazz de Vilafranca del Penedès. L'apartat internacional s'obre amb els reis de l'àcid jazz dels anys 90, el grup Incognito, supervivent d'aquella tendència que es movia a cavall entre el pop, el soul i unes gotes de jazz. Aquí els tenim, gravats en directe a Londres l'any 2015. La cançó és Heads Makes Me Wanna Holler.

0: Hello, this is Felix Pastorius, and you are listening to Jazz It Radio.
1: Seguim repassant concerts de jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Concerts que es realitzaran el cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol proper. Més o menys en el mateix moment que Incognito estaran obrint el Bijazz de Vilafranca del Penedès, a Andorra i dins del Festival de Jazz Escaldes en Gordany hi tindrem a un dels saxofonistes tenors més famosos del món en aquest moment, Joshua Redman.
2: Hi, this is Joshua Redman and you are listening to Jazz.

Joshua Redman hem anat a buscar la seva música a l'àlbum Wish, gravat l'any 1993, el segon a nom propi. En aquest àlbum hi trobem a Pat Metheny a la guitarra i a dos ex-acompanyants d'Ornette Coleman, Charlie Haden en el baix i Billy Higgins a la bateria. I amb aquests companys de viatge es podia esperar una gravació plenament experimental i en canvi ja ho heu sentit. És un disc elegant, un disc ple de lirisme, de contenció, un disc que és pura bellesa i swing. A Joshua Redman també el podrem veure l'endemà de Toc Andorra, el dissabte 4 de juliol a Tiana, dins del cicle 3 dies de jazz i a l'escenari de la masia Can Reón d'aquesta localitat del Maresme. Si no hi heu estat mai a Can Reón, us ho recomanem molt sincerament. És un lloc preciós, el festival està molt ben organitzat, hi ha bon ambient, és un autèntic plaer. I a més, Joshua Redman.

Acabem d'escoltar Joshua Redman amb la cançó Icarus, que forma part del seu darrer disc titulat Words Fall Short. I si voleu un concert una mica més, diguem-ne, calentet, a Andorra, el dissabte 4 de juliol hi tenim a Paquito de Rivera, un clàssic del jazz afrocubà, excompany de Dizzy Gillespie i de Tete Montoliu, saxofonista alt i clarinetista excepcional que ja té 78 anys, però que, pel que es pot veure, segueix al peu del canó i en plena forma, amb el seu jazz, com dèiem abans, calent, rítmic, pràcticament ballable. Per il·lustrar l'anunci del seu concert, hem recuperat un disc de 1992 en el que hi trobem a Danilo Pérez en el piano i el barceloní Jordi Rossi a la bateria. Aquí teniu Look at You.

0: Hola, soy Michelle Alderete. Estoy escuchando Jazz Eat. Os mando un beso muy grande. No dejéis de escuchar. Chao.
1: Jazz Eat, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. I ara arribem a la programació del diumenge 5 de juliol i la trobem amb una mostra inigualable del jazz jove i femení. A Vilafranca del Penedès, a l'escenari principal del Festival Bijazz, un escenari que es troba a la plaça Jaume I, hi ha dos concerts imprescindibles aquest dia. El primer és a les 8 del vespre i presenta la saxofonista Lakecia Benjamin, una noia amb una imatge molt especial, que sobre una base inequívoca de jazz i el seu virtuosisme instrumental hi escampa pinzellades de soul, de hip-hop i del que li sembla necessari. En el seu darrer disc, que es titula We Dream i que s'ha dit aquests dies, intervenen, per exemple, el trompetista Terence Blanchard, la pianista japonesa Hiromi o Chris Potter, entre altres.

Acabem d'escoltar la Kècia Benjamin. Recordeu, la Kècia Benjamin a Vilafranca del Penedès, Festival Bijàs, diumenge 5 de juliol a les 8 del vespre. I en aquest mateix escenari, però a les 10, una figura plenament consolidada, Esperanza Spalding, contrabaixista, cantant, una noia tota energia, tota expressivitat i talent. És una persona polifacètica que, a part de la música, ha treballat en el camp, tal com ella ho explica, de la poesia, la dansa, la narració, l'ensenyament i molts altres àmbits que ella enumera i descriu a la seva manera. Aquí teniu una mostra de la seva música, la cançó Precious.

Esperanza Spalding, des del seu disc Esperanza, la cançó Precious. Diumenge 5 de juliol a Vilafranca del Penedès i en el mateix moment a Andorra hi tindrem a la cantant Liz Bright, Elizabeth La Charla Bright, que va néixer el mes de gener de 1980. És nord-americana i és la més veterana d'aquestes tres figures que estem repassant avui. Liz Bright és una cantant que va començar com les veus més clàssiques del jazz, cantant gospel a l'església on el seu pare era predicador. Va triomfar per mèrits propis, destacant quan era tan jove com desconeguda en concerts d'homenatge a Billie Holiday rodejada de figures consagrades. És, sens dubte, una de les grans veus del jazz actual, Liz Bright.

I a la recta final de Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui hi trobem d'entrada a un guitarrista difícil de definir i impossible de classificar, Bill Frisell, un músic de 75 anys amb un estil molt personal i una discografia llarguíssima, amb molts discos en nom propi i molts més com acompanyant al costat de músics d'estils molt diversos. El tindrem, a més, tancant el cicle 3 dies de jazz a Tiana. Això serà el diumenge 5 de juliol. Com a exemple del seu eclecticisme, l'escoltarem al costat de Caetano Veloso en el disc Estrangeiro, que és de 1995, i la cançó és Este Amor.

I ara sí, per acabar, recordar-vos que si us agrada el jazz clàssic, el 8 de juliol, en el Club Jamboree de Barcelona, hi teniu un concert d'aquestes característiques del grup International Classics Jazz All Stars, amb músics europeus, entre els que hi trobem el saxofonista valencià Enric Pedro o el contrabaixista lleidatà Ignasi González. I amb ells us direm avui adeu, l'equip habitual del programa de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent. Bona setmana, bon jazz.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale.
2: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
5: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: cumples anys. Cumplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Sorgeix una nova colla de joves sardanistes a Sant Hilari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cumplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Sorgeix una nova colla de joves sardanistes des de Sant Hilari Sacalm després dels cursos de sardanes a les escoles que ha organitzat el grup sardanista Sant Hilari. Parlem amb ells. Aquest és del programa 493 i tenim més titulars. Qui és Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra? Ho descobrim. El responsable d'activitats de Som Sardana, Víctor Sallés, rep el guardó Rosa d'Or de Floricel, d'anglès. I aquest cap de setmana arriba l'Aplec de Gramunt. L'agrupació sardanista de Calella organitza un nou curs de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. I mor Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses. Anna Abad torna a estrenar aquesta setmana i Marc Timón ho farà pels 100 anys del concurs de Vic aquest juliol. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cobla-jant.
0: Cobla-jant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Sant Hilari, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: Al cor de les Guilleries, allà on hi va fer estrall Serra Llonga, més concretament a Sant Hilari, s'ha creat una colla de sardanes de gent de Quart d'ESO per iniciativa pròpia. Això ho vam descobrir la setmana passada coincidint amb el final de curs de les escoles, ja que els alumnes dels 5 cursos de les escoles de primària de Sant Hilari Sacalm van ballar sardanes a plaça. En aquesta celebració també es va estrenar la colla Lliroi, una colla formada per joves hilariencs amb moltes ganes de fer créixer, diuen, la sardana entre la gent jove i de portar-la cap a noves generacions. Així ho explica Carme Timoneda, que és vocal del grup sardanista de Sant Hilari, en declaracions al Cobla-jant, que són qui han organitzat aquests cursos de sardanes a les escoles.
2: Fa 3 cursos que hem portat a terme tallers a les diferents escoles del poble. La motivació, doncs, és que la jovenalla conegui la sardana i motivar-los també per ballar sardanes i que la sardana no es perdi. Llavors, arrel de tots els joves que han anat participant, joves i no tan joves, els nens també, doncs han passat aquests 3 anys i han sorgit aquest grup. Aquest grup són adolescents que ja han passat per aquests tallers de sardanes i els hi varen proposar, ells hi varen estar d'acord, provar de ballar una sardana en punts lliures. Han anat assajant tot aquest any, des del gener, que van fer un curs general, i després ells, doncs, ara hem anat assajant, i al final, doncs, ells han aconseguit treure aquesta sardana. I la mostra i l'estrena va ser el 17 de juny, que fem la cloenda dels tallers de sardanes. Són 5 components que han sortit d'aquests tallers i un noi que ha vingut d'una escola de fora, però que també està molt relacionat amb Sant Hilari. Intentarem que tirin endavant i que arribin, doncs, allà on ells vulguin. Ara, en principi, doncs, perfeccionar la tècnica, ballar més sardanes de punts lliures, i si ells volen, doncs, participar a concursos més endavant, doncs esperem que sí.
3: El que està molt bé és que, per exemple, aquest any, doncs, quan van ells a ballar, hi van haver-hi altres jovent com ells que es van preocupar a veure com ho feien, aquesta manera de ballar sardanes. O sigui, no era solament puntejar, i sinó que podien fer altres maneres de ballar una sardana diferent.
1: Aquestes han estat les paraules del grup sardanista de Sant Hilari Sacalm, aquesta parella de sardanistes que els agraïm des d'aquí. Aquesta nova colla es va estrenar oficialment ballant Cap de Creus de Punts Lliures, ara ens ho explicaven, dissenyats pel grup sardanista de Sant Hilari. Cadascun dels 5 cursos que han rebut el taller a l'escola van ballar la seva sardana, mostrant tot el que han anat aprenent durant el curs. Per acabar, van ballar 2 sardanes, tots junts, grans i petits, per tancar la festa com cal, i ara tots els nens a descansar, perquè s'ha acabat el curs, però seguim ballant sardanes.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I si parlem de Sant Hilari i les Guilleries, cal recordar que aquestes muntanyes van ser l'escenari d'aventures del bandoler més famós de Catalunya, Joan de Serrallonga. En realitat es deia Joan Sala i Ferrer, però va adoptar el nom de Serrallonga en casar-se amb la pobilla del mas de Serrallonga de Carós, a Sant Hilari. A partir de 1622, convertit en fugitiu, es va dedicar als robatoris i segrestos amb la seva banda, i gràcies al coneixement dels boscos de les Guilleries, va esquivar durant anys les autoritats. Capturat el 1633, 11 anys més tard, fou executat a Barcelona l'any següent. La llegenda el va transformar després en un heroi romàntic i justicier, però el personatge real era, sobretot, un bandoler que va deixar una empremta profunda en la història i en l'imaginari de Catalunya, i sobretot en aquesta part de Catalunya, les Guilleries. Anem a escoltar el ball d'en Serrallonga, compost a través de 5 apartats. Aquest ball té l'entrada i la sortida, la tornada, l'entrada d'en Serrallonga i la Joana, també l'entrada dels bandolers i el ball d'en Serrallonga, la part final. És una instrumentació per a cobla de Marcel Sabater, la podem escoltar a càrrec de la cobla ja desapareguda Cadaqués, i la podem trobar en el disc Danses i entremesos de la Garrotxa, volum 2, Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. L'escoltem.

0: coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I no marxem de les guilleries perquè aquest diumenge s'ha celebrat l'Aplec d'Anglès i l'agrupació sardanista i cultural Floricel ha entregat a Víctor Sallés, membre de la Junta i responsable de l'àrea d'activitats de Som Sardana, el guardó Rosa d'Or de Floricel en reconeixement a la seva trajectòria sardanista. L'entrega es va dur a terme durant la 72a edició d'aquest Aplec d'Anglès en la sessió de tarda i ha estat estretament lligada al món de la sardana en diverses formes, tant en la dansa, sent capdanser i president de la Colla Roura, de l'agrupació sardanista Roura, com també siguent autor d'una quarantena de sardanes revesses per a concursos o col·laborant en l'organització de l'Aplec de l'Escala, la seva vila natal, o també a la capitalitat de la sardana, o també membre de l'obra del ballet popular. Des de 1974 ha estat més de 40 anys a la Junta de les Colles Sardanistes de Barcelona i col·labora cada any en el concurs de colles de la Mercè, entre moltes altres distincions dins del món de la sardana. El guardó Rosa d'Or de Floricel, atorgat per l'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès, es va iniciar el 1967 i té per objectiu premiar i retre homenatge a la tasca abnegada d'un sardanista que, per la seva vocació al servei i al foment de la sardana, diuen les bases, mereixi ser proclamat o proclamada sardanista exemplar. Déu-n'hi-do. I sortim de les guilleries perquè toquen les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem per l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Parc del Tibidabo de Barcelona. Som Sardana ha convidat a colles i sardanistes a la ballada de la Copla Berga Jove i han ballat la sardana Petita Ofrena de Francesc Marrós, la sardana escollida com a unitària per aquesta celebració. Paral·lelament, aquests dies el país s'ha omplert de ballades per celebrar el Dia Universal de la Sardana, que repassem. És el cas, per exemple, de Llinars del Vallès, que aquest diumenge al vespre ha fet una ballada organitzada per l'agrupació sardanista de Llinars, amb la copla La Principal del Llobregat. Trobareu imatges d'aquestes ballades a les nostres xarxes socials i aquest dissabte l'agrupació sardanista de Camp de Bànol va organitzar el 27è Aplec de la Sardana de Camp de Bànol amb sopar popular a la plaça de l'Ajuntament amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i La Principal d'Olot. I finalment, aquest diumenge, també l'entitat Sabadell Sardanista va celebrar la 63a edició de l'Aplec de Sabadell a la Font de Can Rull. L'entitat va comptar amb les coples Mediterrània, Montgrins i Juvenívola de Sabadell i es van interpretar sardanes com Somni, La Font de les Ànimes o altres. Nosaltres escoltem ara Or per Sabadell, una sardana que Joan Jordi Beumala, sabadellenc, va escriure pel 50è Aplec de Sabadell, fa 13 edicions l'any 2012, i que escoltem ara a càrrec de La Principal del Llobregat. És Or per Sabadell de Joan Jordi Beumala i tanquem les connexions al territori.

0: Això era Or per Sabadell, de Joan Jordi Baumala.
1: Obrim el taló.
0: El nou director de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, és Magí Capdevila i serà ell qui dirigirà el nou projecte de l'UMAC que s'estrena aquesta tardor i que versa sobre la figura de Pau Casals, escrit per Dani López Prades. Capdevila ha estat escollit per l'orquestra després que s'hagin presentat fins a 38 candidatures, ho anunciava l'orquestra mateixa a les seves xarxes socials ara fa uns dies, on deien que han estat setmanes de converses, escolta i reflexió per trobar la persona que ha d'acompanyar l'orquestra en aquesta nova producció. I ja la presenten, és Magí Capdevila, que comença un nou capítol amb noves mirades, noves preguntes i les mateixes ganes de continuar fent créixer el projecte col·lectiu de l'UMAC, diu l'orquestra a les seves xarxes socials. Però qui és Magí Capdevila? Doncs és natural de Tarragona, naixia el 2001, és compositor, productor musical i multiinstrumentista català. Arranjador, ha produït discos destacant projectes com el Festival Rítmics i col·laboracions amb formacions com la ja coneguda UMAC Juvenil. Coneix la composició dels instruments de la cobla i també per a cobla. De fet, té una sardana escrita, és Azalea, que es va estrenar a Tarragona el 2019, dedicada als amics de Tarragona Dansa en motiu del seu 40è aniversari i l'estrenava la cobla Reu Jove. La podem escoltar, aquesta primera i única sardana de Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra, Azalea, a càrrec de la cobla Reu Jove. L'escoltem.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Vinga, déu-n'hi-do, amb agenda de finals de juny. Comencem a dimarts 30 perquè a 9:45 sardanes de la Fresca a Viladamat amb la principal de Porqueres. Ja veieu que comencen les ballades tots els dies de la setmana, com passa normalment a l'estiu, i dimecres 1 de juliol hi ha ballada a la Riba, al costat de la platja i a la plaça de la Sardana de l'Escala amb la Copla Montgrins. Dijous 2 de juliol a la 1, festivitat de la Mare de Déu dels Socors a Tossa de Mar amb el Passen a córrer de la Flama de Farners. I també dijous que ve a les 7, Festa Major de Vic, amb una ballada amb la Copla Vila d'Olesa. També dijous que ve a les 7, festivitat de Festa Major de Tossa. Seguim amb una altra ballada amb la Flama de Farners. I també a Barcelona Ciutat Vella dijous que ve, doncs hi ha sardanes amb la principal de Llobregat. També a 9:50 de dijous que ve, dia 2 de juliol, Castellà del Vallès té ballada amb la principal de la Bisbal, i divendres 3 de juliol a 9:00 del vespre a Terrassa hi haurà doble ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa i la principal de Terrassa. Divendres que ve també a la Garriga sardanes a la Fresca a les 9 amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 9 de divendres que ve també hi ha sardanes a Argelaguer amb la principal de Llobregat. Divendres que ve, 9:50, també cicle d'estiu a Manlleu amb la Ciutat de Girona, i a les 10 a Tordera hi haurà els Montgrins. També a les 10 a Figueres la principal de la Bisbal, i també a 11:15 a Sitges hi haurà sardanes a la Fresca amb la Copla Maricel. Passem a dissabte 4 de juliol a Santa Pau, ballada de sardanes amb els Rossinyolets, i també 51è aplec de la Sardana de Montblanc amb les coples Maricel i Bellpuig a les 6 i a les 10 de la nit. I a 6:40 també de dissabte que ve a Ripoll hi ha ballada de festa del barri del Ninot amb la Copla Canigó. Dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de la Torre de l'Espanyol, a 6:40 i a les 10 de la nit en la principal de Tarragona, i també a 6:40 hi ha aplec a Rosselló de Segrià, 31è edició amb la Copla Juvenívola de Gramunt. També dissabte que ve a 8:00 a Caldes de Malavella, diada del soci amb la principal de Caçà, i a 8:00 també a Andorra la Vella, ballada amb la Ciutat de Solsona. Dissabte que ve també, déu-n'hi-do, eh? A les 9, comença el 49è aplec de la Sardana de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, amb la principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Copla Xaloc. I també dissabte que ve a 9:00, 54è aplec de la Sardana d'Artés, amb les coples Mediterrània Marinada i Ciutat de Girona. També a 10:00 de dissabte que ve, sardanes amb la principal de la Bisbal a Lloret de Mar, i a 10:00 també a Roses i a Vallada amb la Bisbal Jove. I passem a diumenge 5 de juliol, perquè a 11:00 a Os de Balaguer hi ha la trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb una ballada amb la Copla Marinada, i també a 6:00 Festa del Roser d'Ordino amb la Copla Ciutat de Manresa. 6:50 a Besalú, ballada amb la Ciutat de Girona, i 7:00 a Polinyà, una ballada de Festa Major amb la Sabadell. També a 7:00 de diumenge 5 de juliol hi ha cicle d'estiu a Molins de Rei amb la Copla Maricel, i 7:00 al Vendrell hi haurà la principal de Tarragona. També a 7:00 a Mollà la Lluïsos Copla, i 8:00 a Malgrat de Mar hi ha la Copla, la principal de Banyoles. 8:00 també a la Seu d'Urgell, la juvenil Ciutat de Solsona, i 8:00 també a Cervera hi ha ballada amb la Reu Jove. També a la mateixa hora a la Vila d'Olesa serà a Blanes, i a Pineda de Mar hi ha la Bisbal Jove. A 8:00 de diumenge que ve també hi ha sardanes a Castelldefels amb la Ciutat de Cornellà, i a Terrassa hi ha ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. També 8:00 a Calella hi ha el cicle Toca Sardanes la Copla amb una ballada amb la Copla Montgrins. I dilluns 6 de juliol tanquem l'agenda amb la segona Bienal de Jesús Ventura, que a partir de 4:00 de la tarda hi haurà un concert amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a l'ESMUC, a l'Eixample de Barcelona. Us el recomanem des d'aquí. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 74è plec de la Sardana de Banyoles, que arriba dissabte que ve a dia 4 de juliol a les 5 i a les 9 de la nit, amb sardanes amb la Principal de Banyoles, la Principal de Porqueres i la Sol de Banyuls. Mentre l'esperem, aquest plec que serà a la Pesquera de Santa Rosa, tot just al costat de l'Estany, escoltem Banyola sardanista de Rossend Palmada, una sardana de 1981 dedicada a les colles de Banyoles. L'esperem i escoltem aquesta sardana.

0: Això era Banyola Sardanista, de Rosent Balmada.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Internacional.
0: Bé, doncs aquesta setmana passada Adi Folk ja va presentar el programa

Martí combina història i modernitat, el nucli antic, Galmastan, conserva carrers medievals i el Palau Reial, mentre que la resta de la ciutat destaca pel disseny, la innovació i la sostenibilitat. Doncs bé, la cultura popular catalana hi arribarà dijous 13 d'agost i es presentarà oficialment aquest 38è Plec Internacional amb un esdeveniment obert a la premsa a partir de les 5 de la tarda. I ja passarem a divendres 14 d'agost. I el festival pròpiament començarà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Lluís Uscoble a partir de les 6 de la tarda i a les 9 hi haurà l'espectacle inaugural amb la participació de tots els grups de la Plec Internacional que anirà seguit d'una cantada d'havaneres amb degustació de rom cremat. Dissabte 15 d'agost hi haurà, a part de la fotografia oficial de tots els participants, el 38è Plec al matí. També hi haurà un assaig de les corals catalanes i una mostra de jocs tradicionals i tallers de cultura popular. A partir de les 12 hi haurà plantada dels elements festius i grups participants i a 1:15 hi haurà la gran cercavila de la Plec amb tirabol final dels grups a la plaça Slotsbacken. A 1:15 l'hora del vermut amb rap ràdio, degustació del vermut de Falset i concert de taverna. I el dissabte 15 d'agost seguirà a les 4 amb una mostra de falcons, una mostra de danses i balls de seguici i una mostra de ball de bastons. A la nit, a les 9, hi haurà l'espectacle de la Festa Major a Catalunya amb tots els grups de la Plec i després de l'espectacle d'aquesta Festa Major hi haurà una cercavila amb tabals que es dirigirà cap a l'espai on tindrà lloc la Nit del Foc amb diferents elements d'imatgeria festiva. Diumenge 16 de la tarda també hi haurà una altra ballada de sardanes, recordem que amb la Lluís Uscoble. Recordem-ho també, les colles sardanistes participants són la colla de sardanistes Somnis del Pla de Mollerussa, l'agrupació folklòrica Municrits de Terrassa, els dansaires del Pi del Picat, la colla Dolç Infern del grup sardanista Montserrat de Lleida i la Tarragona Dansa. I també aquest any hi participen els capgrossos músics de cobla dels gegants de Casa de la Selva. Per tant, ja anirem fent boca d'aquest Plec Internacional i ara escoltem una sardana que Dani Gasulla va estrenar el 2025, ara fa un any, per la Plec Internacional de l'any passat. Es titula Adifolk pel món i l'escoltem a càrrec de la Cobla Reus Jove.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
1: I aquesta setmana hem d'explicar que arriba l'Aplec d'Agramunt aquest dissabte 27 de juny. Com a novetat destacada enguany, el grup sardanista Stol organitza una

exhibició de danses tradicionals prèvia a la plec en col·laboració amb el grup basc Korosti Danza Taldea. Aquesta activitat tindrà lloc al Casal Agramuntí i enriqueix encara més la jornada, que comença 2 de 6 de la tarda d'aquest dissabte i culmina amb la celebració de la plec a la plaça del Mercadal, organitzat per l'agrupació sardanista Barretina. Aquest ple comptarà amb l'Escopla Juvenívola de Gramunt, Vents de Riella i la principal de Llobregat. Hi haurà sopar popular també, sardanes de lluïment i obligades i concurs de colles improvisades i sortejos de productes locals i de proximitat, així com també un lot de vins gentilesa del celler Mas Blanc i Jové. El programa sardanista combinarà obres de compositors clàssics i contemporanis i, per exemple, una de les sardanes que interpretarà la Copla Vents de Riella és Per això t'ho dic, d'Enric Urti, que nosaltres escoltem ara, és del 2011 i està dedicada a Martí Trilla, de Catalunya Ràdio. Guanyava, quedava finalista al Premi La Sardana de l'any, ja desaparegut. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Tomàs Frau, i la podem trobar en el disc Enric Urti, Sardanes.

0: www.cablejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Mora Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Les xarxes socials han omplert de mostres de condol cap a Roura i a l'agrupació de Sant Joan, com per exemple la Copla Sabadell, que s'uneix al condol de tots els sardanistes per la pèrdua d'Assumpta Roura, presidenta i ànima de l'associació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Tot un referent de la sardana al Ripollès, de bon fer, diu la Copla, i de tracte afable i exquisit amb tothom i amb la Copla Sabadell també. O la Copla Montgrins, que han volgut expressar el seu sentit condol per la mort de la presidenta. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana i la cultura popular han estat un exemple per a moltes persones i han contribuït de manera decisiva a mantenir viu el patrimoni cultural també a Sant Joan de les Abadesses. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I l'agrupació sardanista de Calella organitza per primera vegada un nou curset de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. L'entitat reconeix que són moltes les persones que s'han adreçat a elles per aprendre a ballar sardanes i ara ho faran coincidint amb les ballades d'estiu que van des del 28 de juny aquesta setmana fins al 13 de setembre. Cada setmana, diumenge, a partir de 7:45 del vespre, hi haurà curset de sardanes amb coples en directe perquè seran al mateix temps que les ballades. Si us voleu apuntar, podeu enviar un correu a l'entitat a calellasardanista@gmail.com. Apuntant-vos, la inscripció és gratuïta. I en els propers dies tindrem estrenes d'atenció d'en Nevat i Marc Timón. La Tarragonina estrena aquest dissabte a Vistabella una sardana per encerclar l'església a càrrec de la Copla Maricel i hi posarà la música. La proposta va sortir de l'Ajuntament i ha captat la participació del Casal Tarragoní, així com d'altres participants. La sardana es titularà Vistabella. I en el marc del concurs de Vic, el proper 11 de juliol, la sardana de Germanoi, que tancarà l'acte, serà Un mateix afany, estrena del compositor Marc Timón, dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar als 100 anys del concurs de Vic, a les 100 edicions. N'estarem pendents aquí al Cablejant.
0: Cablejant.
2: Cablejant.
3: Cablejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició que tanca el mes de juny i per això escoltem Tarda de juny a la Gavarra, una sardana de Montserrat Pujolà, estrenada el 1992 i que és una sardana de lluïment de tenor. Ara ho veureu, dedicada a l'agrupació sardanista de la Gavarra. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a cablejant.cat a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@cablejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Qui dorm a la taula i canta al llit no té el seny complit. Són de l'ordre de les parèmies i de les dites que es troben en moltes diferents variants i que no alteren el sentit ni modifiquen els conceptes. Qui no canta, Déu no l'ou. Per significar que el qui no s'exclama no és atès i també que el que si no s'espavila no obté el profit.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Les minyones de la pobla, quan ballen, fan el saltet, i no el fan per l'aigua del canti, és pel vi del porronet. Fa referència a la pobla d'Aran, llogaret d'aquesta vall. És una de tantes dites tòpiques de sentit càustic que participa del doble sentit del refrany i de la corranda, com moltes d'altres d'aquest gènere.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Qui té ball, el balla. Refrany per a indicar com es troba en una situació difícil i sense ajut, com seria, quan som al ball, hem de ballar, anàleg de l'anterior. O, qui va a balls, passa treballs, per les conseqüències desagradoses que se'n poden derivar.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Qui de canyes fa flautes i de frares fa cabal, quan és vell va a l'hospital. Que no es pot comptar amb els elements citats. Les canyes tenen poca consistència per fer instruments. I la segona idea era per rimar, segons ens explica la saviesa popular.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: El flabiol no el toca qui vol, per indicar que no tothom que ho desitja pot estar en situació de fer anar els altres com ell vol, semblantment als flabiolaires que els marquen el ritme de la dansa i els poden fer anar més de pressa o més a poc i àdhuc fer-los mudar de ball. És a dir, ja ho diu, el flabiol no el toca qui vol i cadascú que pensi el que vulgui.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés.